Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: bé, xavales,
1: ja
0: ho
1: he vist tot l'avui. Anem a aquell lloc, que ara és el tema pari després.
0: Ah, pues jo em paria.
1: Diuen que avui va la...

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on...

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 20 de setembre del 2026. Avui, diumenge, El Suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I avui també...
2: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
1: Avui al Suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, conferències i xarxes. A les 11, Cartes a l'Empar, el nou espai al Suplement de l'Empar Moliner. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu a l'Empar inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, d'hàbits saludables, d'hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries. A partir de l'Empar sempre hi diu la seva. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrem, recomanacions gastronòmiques i culturals. A les 12, l'eclipsi del Suplement, avui les nits de l'actor Carles Franzino, i acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I a Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I pel que fa a l'actualitat, avui pendents de la política, perquè desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà avui en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. La crisi a Ceuta previsiblement tornarà, com dèiem, a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. A Alemanya es fan avui dues eleccions regionals que poden marcar el futur del canceller Friedrich Merz. El lideratge del canceller està en entredit després de la forta derrota electoral d'ara fa dues setmanes a Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta va arrasar, i després que el seu índex de popularitat hagi baixat a mínims històrics. Els comicis d'avui se celebren al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental i també a la ciutat estatal de Berlín, i en tots dos els sondejos pronostiquen una forta caiguda de la CDU de Merz i un increment significatiu de vots per a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Fins i tot en el primer cas, algunes enquestes posen en dubte que els conservadors aconsegueixin arribar al llindar mínim de vots per aconseguir representació. El canceller ha reunit a Berlín la cúpula del seu partit per seguir els resultats d'aquests comicis. En cas que es confirmin els mals pronòstics, la formació podria empènyer Merz a fer un pas al costat. A casa nostra, el govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, creu que va ser lamentable i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
4: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
3: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3Cat Info la portaveu dels docents, Mònica Rodrigo.
5: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
3: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. I més protestes, nova protesta i a la tarda a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el Sindicat de Llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
6: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el Sindicat de Llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
3: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. I de la crònica internacional, també pendents avui de la Casa Blanca, que ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
7: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i l'agent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
3: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució, que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. I el cantant britànic Ed Sheeran ha qualificat d'injustificable la situació a Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper nord-americà Macklemore de la seva gira per les seves declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, Sheeran ha assegurat que mai no ha volgut ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món, ha dit.
8: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
3: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha assegurat que la decisió de prescindir del raper la van prendre els promotors de la gira i ha admès que s'han comès errors en decisions difícils. I en esports, el Barça ha sumat la 7a victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Encara en clau blaugrana, en l'assemblea de compromissaris, el Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, llum verda també el crèdit de 300.000 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi Espar. 300 milions d'euros, volíem dir. I altres resultats d'ahir. A primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0, Celta 5, Racing 0. Avui a un quart de 5 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, encara en futbol, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, 2 resultats, Espanyol 5, Madrid 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran avui la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar-lo 86-87. En motor, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa, a les 2, en directe a l'app i web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. I avui es juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. La jugaran Catalunya i França, tant en categoria masculina, a 4:45 de la tarda, com en femenina, a les 12 del matí.
0: El suplement. amb Roger Escapa.
9: Avui, el Tot Gira... Una tarda de motos, futbol i bàsquet.
10: Comencem a les dues a l'exclusiu digital amb el Sabadell Oviedo i la cursa de MotoGP d'Àustria.
9: El Sabadell contra un equip que ve de primera i Marc Márquez defensant el lideratge del Mundial.
10: I a les 4 a l'FM...
9: El derbi Atlètic de Madrid-Real Madrid. Un partit per aclarir els rivals del Barça pel títol de Lliga.
10: Amb Sergi Camps i l'anàlisi d'Olga Garcia.
9: I a les 7, la final de la Supercopa ACB des de Badalona.
10: El primer títol en joc de la temporada. La Supercopa es vol quedar a casa.
9: A les 2, Motos i Sabadell a l'exclusiu digital. A les 4, a l'FM, el derbi madrileny. I a les 7, la final de la Supercopa ACB.
10: Tot gira amb David Clopés.
11: Tenim passió per l'esport.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Cat Ràdio, l'ofici d'educar l'Isabet Pedrosa, cada diumenge a l'hora que, si tenim molta sort, els nens encara dormen.
12: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
13: He treballat 40 anys de mestre i psicopedagog a centres públics. Ja estic jubilat. Al llarg de tot aquest temps, el Departament d'Ensenyament no em va fer mai cap avaluació. És un tema important. És un símptoma de que el Departament no cuida els seus professionals. Les persones necessitem que ens diguin allò que fem bé i allò que fem malament, que ens felicitin o ens renyin si cal. Això vol dir que ens tenen en compte, que els importa el que estem fent. Aquí rau una part de l'educació. Si no rebem una validació de la nostra tasca, és fàcil que ens sentim sols, ens sentim desil·lusionats, que perdem l'interès per a la feina. S'hauria de tenir molt en compte. Cuidar els mestres és, o hauria de ser, un dels objectius importants de les administracions educatives. Ens hi juguem la qualitat de l'ensenyament al nostre país.
3: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la dèria del mestre Joan Maria Girona. Els resultats de l'informe PISA 2025 han tornat a encendre les alarmes. Espanya obté les pitjors dades des que es fan aquestes proves i Catalunya n'ha quedat fora per l'exclusió del 23,2% de l'alumnat seleccionat. I enmig d'aquesta crisi, el president Salvador Illa ha fet una crida a obrir un debat de país sobre educació per portar-la a l'excel·lència, diu. I s'ha compromès que el debat inclogui ara sí l'objectiu de destinar-hi el 6% del PIB. Què necessita realment l'escola? En parlem a la tertúlia de Savis Mestres. Ens acompanyen...
14: Jaume Cela i Uller, mestre, autor de nombrosos llibres de literatura infantil i juvenil i coautor de Educar és donar la paraula. Efren Carbonell, psicopedagog, referent de l'educació inclusiva a Catalunya i autor de Prenent a Veus. Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. I Montse Guri, mestra i psicopedagoga. Va ser directora de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell i directora general del Departament d'Educació de la Generalitat. I acabarem amb el bany de realitat amb la Sira Álvarez i el com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
3: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'ofici d'educar, aquesta tertúlia de Savis Mestres, l'exclusió de Catalunya de la comparativa internacional de PISA és un error tècnic, però té conseqüències polítiques i educatives i ja s'han començat a depurar responsabilitats. La conselleria atribueix l'error PISA a una interpretació incorrecta dels criteris d'exempció. Marta, què han dit els resultats PISA 2025?
15: Mira, han estat els pitjors resultats d'Espanya des que es fan aquestes proves, que això és des de l'any 2000. Davallada generalitzada, per exemple, 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i, molta atenció, 23 punts en comprensió lectora. L'OCDE considera que 20 punts equivalen aproximadament a un curs escolar. Per tant, la caiguda en lectura, recordem, de 23 punts, supera aquesta equivalència. La gran alarma, com diem, comprensió lectora, Espanya passa dels 474 a 451 punts. Està per sota de la mitjana de l'OCDE, que és de 463. L'OCDE, que també detecta dificultats, especialment quan el els alumnes han d'afrontar textos llargs. Educació assenyala problemes, sobretot a partir de les 400 paraules. Més enllà d'aquests resultats, és un informe que també constata la falta de recursos. El 72% dels alumnes espanyols perceben manca de personal de suport, davant del 39% de mitjana de l'OCDE, i un 44% considera que les deficiències d'infraestructures dificulten la docència. Això són 10 punts més que l'any 2022.
11: I ja ho sentim. Nova patacada, tot sembla indicar, i un error, en el cas de Catalunya, que queda exclosa. Comencem una ronda ràpida. Jaume Cela, et convenç les explicacions d'aquest error i com valores aquesta nova patacada?
16: Bé, la nova patacada, com afecta a Espanya, jo no conec els mecanismes que tenen a Espanya, però a mi m'agradaria que es passés les proves PISA al món adult i ens n'adonaríem, per exemple, de les dificultats que hi ha en temes de comprensió lectora. Sabem que ara les revistes pedagògiques recomanen que facis articles curts i que concentris el més important en els primers fragments, perquè després la gent ja no s'ho llegeix. O sigui, si això és les causes d'això, jo se m'escapen, ja hi ha molts experts que ho podran... Però no som fons del món, perquè PISA, hi ha altres mecanismes per saber les coses interessants i bones que passen a l'escola.
11: Agnès?
17: Jo crec que les proves són les mateixes de fa temps, i en canvi anem canviant el sistema, de la metodologia que anem fent servir. Clar, Espanya, com diu el Jaume, no ho coneixem, no? Però jo penso que si anem canviant les metodologies, també haurem de veure que es fa amb aquestes proves perquè reflexin la realitat. Si ara hi ha molt tant percent d'infants que no poden ni fer-les perquè davant d'un text molt llarg ja no poden, no? Potser s'haurien de fer d'una altra manera per veure on estan els que no hi arriben i on poden arribar els que van més amunt, no? Jo penso que s'ha de replantejar.
11: Sobre l'error, t'han convençut les explicacions que hem tingut fins ara?
18: Bé, explicacions no crec que hagin estat molt detallades, no? El que sí que diuen, que eren uns 2.000, em ho vaig anotar, 2.545 alumnes de 51 escoles, que d'aquí podien quedar exclosos el 5%, i s'ha triplicat. Aleshores, si tu tenies que rebre 100 nens exclosos i n'has rebut 500 i pico, o no s'ha mirat, o no sé entendre què ha passat, no? Només una cosa, jo crec que és veritat que amb les proves es podrien pensar de manera diferent, i que tenim un problema, que nosaltres vam tenir a l'escola la Rosa Casafont i ens va explicar que no es treballa prou l'atenció profunda, i que el cervell d'un nen o un adult no ho entén més de 50 minuts escoltant, veient o el que sigui, i que per tant cal treballar això.
11: Hi ha qui sospita, Efren, que el que es volia era maquillar una mica els resultats, no? Això et sembla fonamentat?
19: A veure, en principi diré una cosa seriosa i una que no serà tan seriosa. Evidentment el percentatge d'aquest 23% és terrible, no pots excloure. No sé, que tinc jo, doncs, a països com Dinamarca hi ha l'11,6, a veure, els Països Baixos, Canadà és un 6,8, però clar, 23% és molt. Dit això, penso que és un problema de comunicació. I em remet aquell acudit de l'Eugenio, de l'eclipsi. Okay. I al final, va dir, el sol eclipsarà el coronel en el gimnasio. Correcte. És a dir, és un malentès, és un problema de comunicació, un problema de soroll.
11: Et preocupa aquestes dades que tornen a ser negatives i que hem d'imaginar que, tot i que Catalunya estigui exclosa, tampoc deuen anar les coses tan bé aquí?
19: Coincideixo amb en Jaume, és a dir, més enllà de PISA hi ha vida. A partir d'aquí, doncs, tinc molta reticència a les dades estadístiques.
11: Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
12: Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens!
20: Si un equip directiu funciona, no calen els Mossos. L'alumnat ha de sentir l'escola com un espai segur i de confiança. Joan Maria Girona.
11: Doncs anem ara per les vostres dèries. Avui teniu una dèria comuna, Jaume Cela i Montse Guri, que és aquesta necessitat d'establir un pacte en el que no s'hagin de canviar les coses tan sovint, com proposa el Jaume Cela en matèria d'educació, o com diu la Montse Guri, necessitem un pacte d'educació perquè tenim el sistema educatiu molt tocat, perquè no és una prioritat de país, no? Per exemple, dius, sisena hora sí, ara no. Autonomia de centres, ara sí, ara no. Projectes singulars, ara sí, ara no. Ordinadors i mòbils, ara sí, ara no, no? Llavors, el pacte hauria d'abordar aquests mals resultats, imaginem...

0: d'acord perquè puguin durar les coses un temps. Recordem ara, amb aquesta última vaga que hem passat, que vull dir, la unitat sindical es va trencar al cap de 4 dies. I la conselleria té una greu responsabilitat en el que està passant, sobretot en el que ha passat, però els sindicats també la tenen i s'ho haurien de fer mirar, perquè els han passat per sobre les assemblees locals. I jo crec que es necessita fer aquesta reflexió profunda d'estar un temps aturats, parlant i mirant què és el que fem, què és el que pensem que hem de fer i quins mínims són els que hem d'acordar per tirar endavant.
1: Quins haurien de ser aquests mínims que hauria d'incloure aquest pacte?
2: Els pactes que ha dit el Jaume són pactes que recollien tants de punts. Jo me'n recordo d'assistir a un d'aquests que signava i tothom va signar pel punt que ell havia escrit, però no pel conjunt, no? I per tant s'ha de fer l'esforç de treballar en equip, no individualment les sigles del partit o les sigles del sindicat, i aquí tothom hi té responsabilitat i tots els anteriors governs també. Per tant, el no ser una prioritat de país, si tornem ens hem de posar a davant nostre que això és una urgència que s'ha de fer sí o sí, però no pot ser de molts punts. Jo vinc de l'Oriol Martorell i està més que demostrat que posar a dins del currículum de manera estructural els ensenyaments artístics milloren els resultats educatius, la cohesió social i el desequilibri entre les desigualtats que tenim. I això està comprovat des de neurocientífics, neuropsicòlegs i altres països com Portugal, que es va posar a les piles i va fer no una gran posta en marxa, sinó petita escala per veure com funcionava, i a tercer, quart i cinquè de primària deixen 2 hores optatives per poder fer doncs ensenyaments artístics o ciències o llengua. Doncs no cal inventar res, que és el que deia l'altre dia, que tot està pensat i que per tant ens hem de posar les piles perquè no només de manera estructural hi hagin els ensenyaments artístics dins del currículum, sinó que la preocupació que hi ha a la majoria d'escoles és com atendre aquesta diversitat. I a vegades no és la formació d'un docent, sinó d'altres perfils professionals. I crec que això és una de les altres coses. Em vaig llegir l'altre dia l'últim informe d'aquest diari anual d'educació que hi ha, diu, s'ha d'invertir en seny i s'han de... si no hi ha igualtat, no hi ha equitat. I això és molt de veritat. Hem posat molts recursos al sistema que s'han fos i avui tornem a estar tots crispats. Per què? Perquè no analitzem realment què és el que cal per millorar.
1: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
3: Jo vull una escola que m'estimi.
4: No es pot sostenir un discurs positiu de valors mentre les decisions i les pràctiques d'educació el desmenteixen constantment. Susanna Soler Sabanés.
1: Avui, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, la tertúlia de savis mestres. Seguim amb les dèries. La dèria de l'Efren Carbonell és que tothom parla, opina, i hi ha molt de soroll amb el món de l'educació. És una mica com allà el futbol, que tothom opina sobre com s'ha de jugar i en realitat aquest soroll no ajuda, no? Què passa amb aquest soroll? Qui el fa? Per què es fa?
5: Sí, tothom predica, tothom pontifica en temes d'aquests. I ja que parles de futbol, jo hi ha un entrenador que m'agradava. I deia, fem senzilles les coses complexes. I sobretot, deixa que els jugadors surtin al camp i disfrutin, s'ho passin bé, que ho deixin. Bé, entenc que la base de tot plegat és la confiança. La confiança que tu has de tenir amb els mestres. Per mi és el pal de paller, no? Si no confies, has de controlar. I el control va en detriment del creixement, de l'evolució de qualsevol projecte humà.
1: I com es construeix aquesta confiança entre l'alumne i el docent?
5: Amb això Aristòtel ja en parlava, mare de Déu. És dir, pensa que primer t'has de posar d'acord en l'objectiu, en la missió, en el propòsit. Quan t'hi has posat d'acord, això costa, eh? Això costa molt, els polítics ho sabeu. Després has de deixar llibertat a la gent que actuï tant com vulgui. I en totes les coses que facis hi has de posar confiança. Coses que facis hi has de posar confiança. I això sol funcionar, perquè el control, evidentment, talla creativitat i no et permet evolucionar, i menys com a docent i menys com a alumne.
1: Tu parles del famós efecte Pigmalió, no? El confiar en l'altre i com l'altre respon.
5: Però al revés. És a dir, ara, abans ho dèiem en Jaume, estem enfadats, perquè el que fa la gent és fer profecies que s'autocompleixen. I si ens

0: disbarats. Hi ha un soroll. La gent parla de casos individuals. Home, no. Parlem, en tot cas, del conjunt. Parlem de, a veure, d'evidències, parlem de recerca. Però no, ara comencem a creure sense fonaments. Treballem en les accions. Repetim molt. No contrastem amb la recerca. I, finalment, valides una creença inicial, que és falsa. Això és molt trist. Permeteu-me una conquesta, és un tema que és bastant recent. Hi ha hagut un partit polític que es diu Alternativa für Deutschland, Alemanya. I aquests parlen clar, eh? no estan tambuts. Diuen, escolta, això de l'educació inclusiva és un projecte ideològic que perjudica a tothom. Forrem les classes separades, fotem l'esforç del sistema general, i bé, això tot sabem on porta. Ho dic perquè tothom parla de l'escola inclusiva, però amb pocs fonaments. Llavors, clar, aquests parlen clar.
1: De fet, sobre l'escola inclusiva, que ja t'ho volia treure després, la consellera i també el president Illa han, d'alguna manera, anunciat que volen reobrir aquest debat sobre el decret de l'escola inclusiva, no? Que aviat farà 10 anys. No plantegen derogar-ho, però sí revisar el model. No?
0: Molt bé. Jo li diria a la consellera, revisem també el model del CEDAW de la dona, de l'any 81, d'aquests drets que heu aconseguit, que us ha costat tant i us està costant tant. Revisem el, no sé, per exemple, els drets dels infants de l'any 91 també. És a dir, el dret a l'educació inclusiva és un dret de l'alumne. Per tant, a veure, què vols revisar? Els alemanys ho tenen molt clar, el que han fet, eh? És a dir, volem tornar a un sistema de desigualtats, a un sistema on realment l'equitat i el que seria, doncs, aquest món que tots desitgem de justícia, ens el volem carregar. Això comença a l'escola. Si a l'escola comences a inventar-te pel·lícules i parlar de casos que no han reeixit només, no anem bé, no anem bé.
1: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
2: Pare, no vull fer els deures.
3: No s'han de pensar les polítiques educatives de l'escola pública a curt termini, sinó a 15 anys, des de la planificació i el compromís. David Vilalta.
1: Doncs seguim amb les dèries avui dels membres d'aquesta tertúlia de savis mestres. L'Agnès Ballbé diu que la seva dèria va en direcció a que els mestres, pares i avis som un model, no? I que aprenen més pel que veuen que pel que fem, no? I pel que diem. És allò de l'efecte de les neurones mirall, no?
4: Sí, sí, això és ben cert, i quan ets mestre ho notes, no? Quan tu estàs molt contenta i tot et sembla molt fàcil, doncs tot flueix, no? I si el dia que tens un dia torçat, doncs també tot es va torçant, perquè els hi vas encomanant també aquesta mirada, no? Jo penso que moltes vegades els mestres ja sabem la teoria així, però a vegades ens deixem portar per les emocions, no? El que ens mou, que l'emoció és el que et mou, doncs és l'emoció, i a vegades és la por, doncs el descontrol, a no arribar a temps, a no arribar a tots els alumnes, llavors aquesta por que tenim de no fer-ho prou bé, de tot el que et preocupa, et fa fer coses que després dius, ostres, ho podia haver fet diferent, no? I realment quan tu estàs motivat i estàs compromès amb la vida, ells et segueixen molt més. O sigui, els infants es motiven molt més, tenen ganes d'aprendre, es fa un vincle més fort, i crec que és la base. O sigui, aquest model l'hem de tenir molt en compte.
1: I després de tants anys formar docents emocionalment, tu creus que hi ha molta distància entre el que diuen, el que fan, el que pensen, el que senten els docents, i que aquí hi ha una mica de dissonància?
4: Bé, més del que voldríem, perquè és això, perquè a vegades en el dia a dia se'ns escapen coses, no? A vegades veus mestres, doncs, parlant malament d'algun infant i hi ha infants allà a prop, no? O jo què sé, a vegades dir davant d'un nen és que és impossible, jo no puc amb aquest nen, no? Coses així que dius, ostres, és que això marca moltíssim. I, o sigui, no és que sigui general, però sí que de tant en tant dius, ostres, això hem de vigilar amb el que fem, no?
1: I els mestres són un model d'allò que la societat col·loca sobre els mestres. T'ho dic en el sentit que, per exemple, hi ha països com Finlàndia, que conec una mica, que es dedica, és a dir, es tria molt bé, és molt exigent amb la carrera de mestre, i realment arribar a ser mestre és un recorregut llarg, molt elaborat, no? I en tot cas aquí sí, estaríem fallant una mica en aquesta tenir cura de la formació docent.
4: Sí, no? Jo crec que seria la base, perquè ara qualsevol persona pot ser mestre si aprova els exàmens de la carrera, no? I jo, per exemple, quan vaig estudiar tenia un company que no estava bé a nivell psicològic i va aprovar, i nosaltres parlàvem amb els mestres i dèiem, és que no pot anar a una escola i estar sol amb 25 nens, i va aprovar i va ser mestre, no? I llavors això a mi em preocupa molt, perquè quan surts de la carrera moltes hores te les passes sol amb els infants i pots marcar molt en positiu però també en negatiu. Llavors jo crec que la selecció dels mestres, igual que fan selecció amb els bombers, que fan psicotècnics i coses, doncs amb magisteri, bueno, amb el grau, s'hauria de poder fer també, no?
1: Avui a l'Ofici Educar, la tertúlia de savis mestres.
5: Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
3: Una escola coeducativa implica posar l'infant i la vida al centre, que vol dir replantejar les classes, les dinàmiques, els currículums i afavorir relacions més horitzontals. Adelina Escandell.
1: Doncs, si us sembla, fem ja la tertúlia comuna. Començarem per una polèmica que hi va haver fa anys, per una idea de corregir amb un examen amb un boli vermell. Marta Sánchez.
6: Mira, em parla el llibre Un incís, Educació i llenguatge. És un llibre de l'Oriol González, ell és professor i filòleg, i diu el següent. La qüestió no és el color amb què es marquen les correccions, sinó marcar-les, explicitar l'error, el fracàs, la confusió, la imperfecció. Això molesta, frustra, bloqueja els nois i noies, però es tracta d'un malentès perillós en la criança respectuosa, perquè sense límits no podem ser lliures, i perillosa perquè genera tirans i no els ha preparat per assumir ni per aprofitar els errors o els fracassos. El perill de rebutjar, fins i tot d'intentar amagar l'error, és que, en el fons, renunciem al coneixement.
1: A veure, penseu que hem confós una mica respectar l'alumne amb evitar-li l'error, l'esforç o la frustració, Jaume?
7: Bueno, en alguns casos sí, però el que és segur és que quan es corregeix, que ho facis en verd o en vermell, és igual, tu remarques un error, converses amb l'alumne i mires de que ho faci millor. No, el problema està en tornar un text ple de marques vermelles amb el nen sense comentar-li res, o comentar-li com van explicar en una escola que i, bueno, ara això el que pots fer és que t'ho expliqui un tutorial d'aquesta intel·ligència artificial. I quan l'hem va dir, bueno, però això m'ho explicaràs, el mestre va contestar això. No tinc temps. Vaig pensar, bueno, doncs jo, si fos la consellera, aquest mestre l'apartaria i posaria un robot d'intel·ligència d'aquests artificial, que segur que surt molt més barat. El problema no és si marquem o no marquem això. El problema està que és veritat que vivim sota un pes del que allò que és políticament correcte. Hi ha moments que has de parlar amb una certa claretat dels problemes que puguin tenir les criatures en el moment dels aprenentatges.
1: Teniu la impressió, perquè a vegades darrerament corre la idea que s'ha baixat el rigor, s'ha baixat el nivell del que s'exigeix a l'alumnat, no? En detriment d'això, no? De deixar-los passar curs, de ser més flexibles, i que la culpa la tenen tot això, allò, diuen algunes propostes més innovadores, tot això. Quina impressió teniu sobre tot això? S'ha baixat aquest nivell, no?
4: Bueno, jo crec que estem en perill, diguéssim, perquè és veritat que aquestes propostes innovadores a vegades es porten molt a l'extrem d'això de que tot està bé, i llavors els infants s'acostumen a que fan qualsevol cosa i ja està bé, i no cal que m'esforci més perquè com que em diuen que sempre està bé, no? Llavors és trobar l'equilibri de dir, no, és que l'objectiu, o sigui, compartir amb els infants l'objectiu que estem treballant, no? Volem que tu aprenguis a escriure bé, no? Jo trobava un infant que deia, bueno, és igual si ho faig malament perquè tu ja ho corregiràs, com si l'objectiu és que al final quedés bé però que jo ho corregeixi, no? Llavors és entendre que si jo et corregeixo és perquè tu aprenguis i puguis fer-ho millor un altre dia, no? I amb això que deu de les correccions d'abans, no? Que eren així en vermell, o sigui, el color sí que és veritat que potser no és el més important, però sí que el traç, per exemple, el fet de ratllar tot un treball que ha fet amb esforç, ratllar-li pot suposar una frustració molt gran, en canvi tu pots marcar-li amb respecte i que ell ho pugui corregir, i que l'objectiu és això, que aprengui dels errors i que es vagi motivant a fer-ho cada vegada millor.
1: Jaume, volies parlar?
7: No, només dic que nosaltres els mestres no corregim, els mestres indiquem on hi ha un error. Corregir ho ha de fer el subjecte. Exacte. Ho ha fet, no podem Exacte. Corregir. I després, perquè jo crec que hi ha un error de base, a vegades a mi m'han preguntat llocs, tu què vols, que el nen aprengui o que sigui feliç? Clar, jo davant d'això em quedo una mica parat. Jo vull que el nen sigui feliç perquè aprengui.
1: Això us farem un test al final del programa i aclarirem de què serveix, de què coi, permeteu-me que digui així, serveix sí. l'escola, eh? Ja ho analitzarem, això. Més coses. Llavors, l'aprenentatge memorístic val, no val, serveix, i esteu a favor, en contra, depèn?
8: Jo crec que sí que val. Però tot depèn en com ho fas, no? Ell ha dit, no corregim, sinó que ajudem a que el propi alumne trobi l'error. Però és important que a l'escola hi hagin uns límits, la societat ha de tenir límits, l'escola sol ser un reflex de la societat i els límits s'han desdibuixat, la cultura de l'esforç per mi és important i educa, per, i igual que saber aprendre que t'has equivocat, que tu pots descobrir on te tens l'error i tornar-ho a fer. Tot això no és pedagogia antiga ni res, és que són bàsics que diríem, no?, que s'han de mantenir i no es poden perdre, i sempre acompanyant, no jutjant, però sí acompanyant i dir fins aquí sí, fins aquí no, t'has d'esforçar, veure com pots corregir això.
1: Més coses que diu el professor Oriol González, diu que poques vegades el docent fa autocrítica. Falta autocrítica quan els resultats no van bé, Efren?
0: Però jo volia primer comentar que per mi l'error justament és aquest accés al coneixement. T'has d'equivocar constantment. A veure, si no t'equivoques no evoluciones, no aprens. I aquest error no és que l'hagis de corregir, sinó que l'has de parlar, l'has d'intentar consensuar, no? M'has dit la pregunta que era si els mestres...
1: Sí, si hi ha poca autocrítica quan els resultats no surten bé. Ell diu que el docent no mira què és el que ell ha fet malament, no? Si no mira l'altre, no ho està fent bé i...
0: Hi ha mestres que sí i mestres que no. Clar. Mestres que són molt autoexigents i mestres que són més uoc, que diuen ara.
1: També l'Oriol González diu, parla dels perills que l'escola vagi a remolc de l'actualitat, perquè diu que llavors l'escola perd l'essència. Què en penseu d'això? Perquè és veritat que l'escola ho va absorbint tot, eh? Ara hem de fer educació emocional, ara hem de fer la I, ara hem de fer... Llavors, l'escola ha d'anar a remolc, si no...
7: L'escola ha de fer el que li toca fer en el temps que li toca viure. Vull dir, si anar a remolc o no, doncs no t'ho sabria contestar. El que sí és que l'escola... ha de mantenir una constant conversa amb la tradició, que la innovació no és altra cosa que la conversa que faig amb la tradició, i veure, de dir, preguntar-me, és tradició els mètodes Freinet d'ensenyament natural, això és tradició, i el que és tradició Picasso, el que vulguis, és tradició en el món pedagògic això, però aleshores què vol dir aquesta tradició en el món actual? I això és la innovació, és la conversa que jo faig amb l'actualitat, de l'actualitat amb la tradició. Pensar que cada vegada ho hem d'inventar-ho tot, això és un error que a més l'hem tingut, no diré amb quins moviments, però recentment el nostre país.
1: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
9: No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
1: Avui en aquesta tertúlia de savis mestres, repassant l'actualitat educativa, en parlàvem abans de l'escola inclusiva. El professor Oriol González també en parla. Marta, què diu?
6: Sí, diu això. L'educació suposadament inclusiva acaba fent passar tot l'alumnat pel mateix raser, generalment baix, molt baix, per garantir que tothom està inclòs en un pretès èxit educatiu que es basa en uns resultats finals més que no pas en l'adquisició real de coneixements. I afegeix, qüestionar o rebutjar l'educació inclusiva no implica qüestionar o rebutjar la diversitat. Sota el paraigua de l'educació inclusiva pretén fer passar tothom pel mateix sedàs, i per no excloure ningú posem la vara de mesura ben avall perquè tothom la pugui superar.
1: Efren Carbonell.
0: No, bé, des del respecte amb aquest senyor, doncs sembla que no ha entès què vol dir educar. Això, per començar.
1: Clar, la pregunta que ella es fa és una mica com podem ser inclusius sense rebaixar les expectatives,
0: correcte,
1: no?
0: És a dir, l'educació inclusiva, l'educació a l'escola, té una metodologia de treball. I llavors t'explica com fer-ho, justament, perquè cadascú pugui desenvolupar el seu màxim potencial. Tornem al que deia abans. Aquest soroll ha fet... No, la culpa és de la inclusiva. Hi ha gent que ha arribat a dir la inclusiva és el somni eròtic dels woke. Uns disbarats impressionants. Hi ha un mètode, el més important és el DUA, que és intentar fer un disseny universal de l'aprenentatge, per a cadascú.
1: Però llavors...
0: Personalitzar, que hi hagi dos mestres a l'aula, hi ha uns mètodes de treball.
1: Llavors, digueu-me, què creieu que ha fallat? És a dir, ha fallat el decret, el seu desplegament, la manca de recursos? Què és el que caldria revisar perquè alguna cosa no està funcionant? Perquè les queixes hi són.
7: Home, hi ha un sector de la societat i del professorat que no creu amb el model inclusiu. No hi creu. Creu que l'escola ha de ser segregadora i ha de mantenir, doncs, les coses separades. Abans l'Efrem parlava del model aquest d'alemany, no?
0: Vull dir, alternativa a fer-ho d'Oxlan, sí, que diuen.
7: Ja està. Aquest era l'avantatge de que no s'amaguen res.
0: Parlen clar.
7: Són clars. Sí. Hi ha gent que creu això. Hi ha gent que pensem una altra cosa. Però, vull dir, partir, mantenir una escola inclusiva no és que tots facin el mateix. És partir de quines necessitats d'aprenentatge té cada nen per anar-lo estirant cap al màxim de coneixement. Aquella famosa imatge del bastó, de dir hi ha un bastó i tots hi han d'arribar, si aquest bastó en lloc de posar-lo així horitzontal, sí, horitzontal al terra, el posem inclinat, és un bon dibuix del que cada nen arriba a desenvolupar al màxim les seves capacitats.
1: Insisteix.
7: Ara, perquè això es necessita, primer que els mestres s'ho creguin i que la societat s'ho cregui, i segon, necessita molts recursos. Recursos específics, que no cal que siguin iguals per totes les escoles. Hi ha escoles que necessiten una aula amb quatre mestres. Hi ha escoles que potser amb dos passaran. Però necessiten recursos. I això és el que no es té.
1: Recordo la temporada passada que van dir amb els recursos que hi ha ara, això no es pot fer.
8: Exacte.
1: Concordeu?
8: Sí. Però una mica tot això que estem dient, vaig llegir aquest llibre que ha fet l'Enric Prats, que diu que hem perdut l'horitzó, no? I el fet de que l'educació no sigui una prioritat, no?, ha fet que les polítiques educatives vagin endavant i enrere. Quan es va fer el tema de la inclusió, calia fer formació i calia posar els recursos adients. I es va fer un decret sense tenir en compte, com diu ell, que hi havia un gruix de gent que no hi estava d'acord. Per què? Perquè no es veia preparada per donar resposta a aquests nens i aquestes nenes. Si tu poses formes, poses les eines, ho expliques bé i ho fas convençut, les coses anirien diferents.
1: Avui sentim la tertúlia de Savis Mestres.
9: No m'agraden les etiquetes.
1: I precisament sobre l'Enric Prats i aquest llibre, l'educació sense horitzons, sobre l'objectiu de l'escola i l'educació. Marta, què farem? Els proposem un joc.
6: Va, un joc amb les opcions que ell dona i a veure què penseu vosaltres per què serveix l'escola. Opció A, per transmetre coneixements. Opció B, per fer individus conscients i ciutadans competents. La C, preparar per al futur i el mercat laboral, el famós ascensor social. Opció D, per ajudar a descobrir vocacions. La E, per oferir oportunitats a tothom, compensar desigualtats. Opció F, per contribuir a l'emancipació, a la felicitat i a la llibertat dels individus. La G, per despertar el gust per aprendre, en la línia d'aquella pel·lícula, El Club de los Poetas Muertos. La H, per millorar la societat. I finalment, l'opció I, per altres raons que no hem dit, o la J, per tot el que hem dit.
1: Qui comença? Mullant-se. Volem que us mulleu.
7: Però n'hem de dir una.
1: Sí, home, per quina apostes? O totes, o què? Qui comença?
7: No, jo no tinc cap problema per començar. Jo ja he dit abans que l'escola és una institució que s'ha creat perquè els nens i nenes facin uns determinats aprenentatges. Podem discutir molt sobre quins aprenentatges han de fer, i aquí ja comencem a tenir un debat fort sobre el currículum, que no s'ha plantejat mai socialment el que vol dir un debat sobre el currículum. Però bueno, acordem que s'han d'aprendre aquestes coses perquè un nen o una nena, per ser un ciutadà lliure i responsable, i dic lliure i responsable, les dues coses, en una societat com la que vivim, doncs és a l'escola com hi col·laborem. I per fer tot això, hem d'atendre el terreny emocional i personal. Vull dir,
1: I el mercat laboral? És a dir, també preparem aquests joves pel futur i pel mercat laboral o no hi té res a veure?
4: El futur d'aquests joves no sabem com serà. Llavors, per això els has de preparar d'una manera molt flexible, que sàpiguen adaptar moltes aspectes perquè es puguin adaptar al que vindrà, perquè ningú sap com seran les seves feines al futur.
8: Ell aquí diu, ens demanava que no escollíssim una, és molt difícil, no? Jo potser entraria, si em diguessis, va, n'has d'escollir,
1: no? Sí, mulla't.
8: Doncs va, n'escolliria dos. I per mi el primer és compensar les desigualtats. Si tu no compenses les desigualtats, no hi haurà qualitat ni mercat laboral per aquests nens, sigui com sigui, amb molts interrogants. Perquè les desigualtats són molt grans. Diuen que, no, si no m'equivoco, 4 de cada 10 nens estan en risc d'exclusió social. Per tant, vol dir que no tenen ni un àpat a casa seva. Doncs no ens estranyin segons quins resultats, no ens estranyin segons quines coses, no? I l'altre, doncs, és despertar el gust per aprendre. Si n'hagués de triar alguna cosa, però el de les desigualtats, aquest informe anual d'educació ho recull com un repte perquè cada vegada s'han fet més estructurals i fins i tot van en increment.
1: Efren.
0: Sí, coincideixo plenament amb el que diu la Montse. Com tu tens gairebé un 40% d'alumnes en situacions, doncs, de greu desavantatge social, home, aquest tema és important a l'escola. Però llavors penso que va molt en funció de cada alumne. Es tracta de personalitzar. Ahir estàvem, bueno, allò al Palau Robert amb aquella actuació amb en Genís Roca, que ens va explicar. En Genís és optimista. Vols dir, ets optimista, això de l'ahir, eh? Diu, bueno, clar, només des del Paleolític. Han passat només 20 o 30 anys, espera't. És optimista a dins d'aquesta mena de... Per tant, l'escola, el que ha de fer, el que ha de construir, ho farem cada dia, perquè el tema no és fàcil. Des de l'optimisme, això sí, és important.
1: Teniu la impressió que aquestes preguntes que ens estem fent de per què serveix l'escola és un exercici que hauríem de fer? Perquè aquí cadascú dispara cap a una banda diferent. Allò que és essencial en el món actual, en el món present, de què ha de servir l'escola? Això creieu que, amb allò que dèieu al començar del pacte nacional, la cosa hauria de partir d'aquí?
7: Bueno, és una pregunta important i és una pregunta que no és nova. Jo crec que cada X temps aquesta pregunta, i tots ens la fem. Ja m'he preguntat moltes vegades per què redimoni serveix això que estic fent a classe? Per què redimoni serveix?
4: Jo quan em faig aquesta pregunta sempre dic, qualsevol d'aquestes opcions que heu donat és bona, no? Però si jo dic, i per què volem transmetre coneixements, i per què volem fer individus conscients, i per què, el per què de darrere de tot, és perquè siguin persones felices. I els hi hem de donar eines per ser feliços ara i en el futur. I un nen que no és feliç no aprèn. O sigui, quan un nen no està bé, a vegades no aprèn. I penses, ostres, per què li costa? Pues a lo millor està en aquesta situació d'exclusió social, a lo millor està rebutjat al grup i no està inclòs. O sigui, hi ha molts factors. I la felicitat jo crec que és la base. O sigui, si volem que siguin feliços és perquè puguin fer totes aquestes coses que surten al llibre.
1: Jaume, t'he vist
7: no,
1: que t'hi esperaves.
7: Totalment d'acord, però a vegades s'ha invertit això i la gent en tota la innocència ha dit no, jo m'és igual que aprenguin, no, la qüestió és que siguin feliços. Perquè si el que volem és això, escolta, hi ha els sistemes que per fer feliços que són molt més barats. I després el posar l'accent amb els referents socials que tenim importants. Per exemple, l'escola no serà mai tan important com el futbol, perquè el futbol dedica uns espais enormes públics per parlar del futbol. Hi ha programes per després dels partits, analitzar el que ha fet cada jugador, el que diuen, a vegades no diuen absolutament res, però tenen els moments. Per què no s'analitzen socialment? Jo penso, per què no es poden posar les càmeres divins davant d'una aula perquè la gent vegi la complexitat que té un mestre a l'aula? Per què hem de fer...
1: Això s'ha fet de vegades, eh?
7: Sí, però molt poques. No, jo hi he participat, en coses d'aquestes, però molt poques. Vull dir, a veure, cada setmana tenim la paparra del futbol i ara el de dones.
1: Ja veig que
7: jo pensava que amb el de dones milloraria la cosa, però no, l'han pitjorat. S'ha doblat la paparrada.
8: Jo crec que el fet que ens plantegem per què serveix l'escola ja és greu, perquè ningú es qüestiona per què serveix un metge, no? Tu, clar, tu vas al metge perquè no et trobes bé i ell t'indicarà, no? Per tant, quan hem entrat en crisi de fa molts anys de per què serveix l'escola, és perquè no l'hem posat en el lloc que toca en la societat. una mica amb el xoc que tu dius, i com que estem en crisi, no? L'hem anat de fent petita.
1: Per acabar, una cosa són els resultats educatius, PISA, les notes, els nivells, i una altra cosa és el que acaba passant en la vida dels alumnes que n'heu tingut, no? A l'edat adulta, vosaltres què heu observat? Us heu emportat sorpreses? Quan us els trobeu, imagino que us expliquen com els ha anat la vida, no? Què us heu trobat?
7: Jo tinc la sort de trobar-me amb molts exalumnes. Amb alguns l'encert inicial és pràcticament total, si ja de ben petits veies que... I amb altres tens enormes, grans sorpreses, i normalment que milloren la imatge que tu tenies.
1: Perquè, és a dir, el fet que hagin tret bones notes...
10: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb Quina urgència teniu, amb la pedagoga Anna Ramis i la psicòloga Sílvia Palau. Us deixem en Pau Vallvé com troncs baixant pel riu. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
11: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, per primera vegada vam entrevistar una intel·ligència artificial, concretament mossèn Samsó, mort l'any 1936 i que ara ha reviscut a través de l'ordinador de Neil Harbison. El seu creador ens va confessar que no s'atreveix a desconnectar aquesta intel·ligència artificial i vam aprofitar-ho tot plegat per reflexionar amb ell sobre tots aquests avenços tecnològics i, en definitiva, el futur que ens depararà.
3: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
1: Vostè és una persona real?
3: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
4: Pot ser que el futur als cementiris siguin interactius, que les làpides, en comptes de posar el nom i la foto, hi hagi aquesta situació que tu puguis interactuar amb la gent del cementiri i poder conèixer gent, i que el cementiri sigui un lloc de converses amb persones que han existit i que han decidit en el seu testament que un cop mortes volen seguir vives a través d'aquests tipus d'intel·ligència.
2: I amb l'Empar Moliner, més cartes a l'Empar que acaben derivant en temes tan diversos com aquest.
5: Imaginem que un home té una carn d'olla tan esponerosa que la mostra, és a dir, igual que nosaltres ensenyem de vegades l'escot. Per què ensenyem un tros de pit? No se sap. Per què ensenyem la part de dalt i no la del mig? Tampoc se sap. És a dir, per què preservem més el mugró que la resta que envolta el mugró? No s'entén. Però és igual, nosaltres ensenyem una part. I que ells podien tenir un balconet, també fer com nosaltres, o una transparència. Uh-huh. I així s'ensenyaria una mica, si volguessin.
6: O si ho atribueixes a la ventilació, creus que és...
5: A la ventilació i a la, ufanositat de la carn d'olla. No es pot contenir, perquè si es conté, si tu tanques les cames, plom, tira cap amunt. És com aquells senyors que són a la Rambla fent figures amb globus. Si ho veieu, quan constrenyeixen el globus, plom, surt una boleta per dalt.
2: I a l'estudi de Catalunya Ràdio es va fer de nit i va passar per l'eclipsi del Suplement l'exjugador del Barça, Gerard López. Vam reviure amb ell tot el seu passat com a culer i, sobretot, les nits que va compartir amb estrelles com Ronaldinho.
1: Al cap d'uns anys, quan tornes al Barça i et fitxen perquè has fet grans temporades i es gasten una pasta, tu et trobes amb Ronaldinho compartint vestidor.
7: També, sí, sí.
1: Has tingut el millor de cada casa. Se t'ha encomanat, també, la vida nocturna dels brasilers?
7: Quan és més jove, al final sempre acaba un dia o altre fent el... És veritat que en aquella època ara ha canviat molt el futbol i ha canviat molt jo crec que el que es viu en vestidor. Avui en dia, entre els telèfons mòbils, que puguin tirar una foto, les xarxes socials, jo crec que avui en dia...
1: Tu no pots sortir sense que tothom ho sàpiga.
7: I en aquella època hi havia molta més sensació de muntar grup en base a fer un sopar d'equip, en fer una sortida, i ho fèiem tots.
1: Estàveu menys vigilats.
7: Està clar. No, i era, i per un grup, a vegades ho fomentava l'entrenador, a vegades anaves a sopar i el mateix entrenador deia anem tots junts a tal lloc i anem a prendre alguna cosa, i això es feia, i era un tema normal, que ho fessis més o menys, però està clar que estem parlant de Romario, que ho feia cada dia, o d'un Ronaldinho que se li va...
1: Que es va passar,
7: diguéssim. Sí.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
2: Als cinemes arriba Coyote versus Acme.
9: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
10: It's not your fault. There's probably someone to blame.
11: The name of the case is Coyote versus Acme.
8: Els Looney Tunes tornen a la càrrega amb aquest drama legal que es fixa en el Coyote, que acaba denunciant l'empresa Acme perquè els productes que ha fet servir per atrapar el correcamins han sortit defectuosos.
2: Per ser una pel·lícula que ha portat cua, eh?
8: Sí, perquè originalment no s'havia d'estrenar. Warner Bros., que va produir i havia de distribuir la pel·lícula, va anunciar que estava acabada, però que no l'estrenaria perquè preferia reclamar, atenció Marina, una pèrdua fiscal de $30 milions, cosa que va causar molta molta controvèrsia i finalment s'ha venut a Ketchup Entertainment, que és qui l'estrenava.
2: Doncs es podrà veure i també es podran veure novetats a les plataformes.
12: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bunyi s'ha convertit en una bèstia.
13: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
2: Perquè efectivament el 3CAT demà s'estrena Gènesi.
8: La sèrie explora la carrera de Ferran Adrià des de l'inici fins al final del Bulli, la revolució gastronòmica que va suposar la seva cuina, la seva obsessió per millorar i l'esclat de talent existent de cuiners i cuineres de Catalunya.
2: Què tal, Marta? Qui agradarà?
8: Doncs els que us poseu deliciosament nerviosos amb The Bear, us pregunteu quin gust té una esferificació, i els que alguna vegada heu imitat Ferran Adrià per fer riure els vostres amics amb un ben tirat, vale o no?
2: I si preferiu anar al teatre... Doncs a la sala Fleischer torna Passaran coses fantàstiques.
8: És la comèdia pels amants del true crime i els podcasts de misteris, escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro. El text és la història de l'Artur, un podcaster de true crime que du setmanes obsessionat amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és l'Enric, un suposat nebot, i no descansarà fins que ho pugui demostrar.
2: Per què l'hem d'anar a veure?
8: Per la crítica àcida a la nostra fascinació per la crònica negra, però també perquè, com el títol promet, l'obra trenca amb els esquemes dels espectadors per sorprendre'ls com menys s'ho esperen. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
2: Música.

0: perquè si preferiu anar de concert, avui Quimi Portet serà al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Després de tancar la gira de retrobament amb El Último de la Fila, Portet inaugurarà el Mercat de la Música Viva amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta.
0: Amb la bèstia de Quimi Portet arribem en aquest cas a les 7 del matí. Ara tornem al suplement. Les lletres i

0: Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament, demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. I avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars, un procés de substitució que a Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta, però si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són una realitat. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A més d'aquestes visites de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya, avui també estem pendents d'Alemanya, on comencen unes renyides eleccions regionals que posen el canceller Friedrich Merz a la corda fluixa.
2: Sí, els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg, Pomerània Occidental, i a Berlín es preveu un mínim avantatge de l'esquerra.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català.
2: El conseller de Justícia Ramon Espadaler assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Ed Sheeran admet haver comès errors en la polèmica pel seu acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina.
2: Durant un concert a Filadèlfia aquesta matinada, el cantant ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: Els esports avui seran així.
3: La té Rafinha, l'interior de retalla. Xuta Rafinha!
4: Gol!
0: Victòria del Barça al camp del Sevilla, 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Roger Nou, bon dia.
5: Bon dia, els blaugranes remunten el gol inicial dels andalusos i arriben a l'aturada per seleccions líders en solitari i en ple de victòria. Rafinha es consolida com a pitxitxi amb 12 gols en 7 partits. Avui, derbi madrileny, Atlètic de Madrid Real Madrid a un quart de 5 al Metropolitano.
0: Tot això després d'una assemblea de compromissaris plàcida per la porta.
5: Amb l'aprovació de tots els punts votats, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, llum verd del crèdit de 300 milions per poder acabar les obres del Camp Nou. Deco, davant dels socis, confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar.
0: Quin temps farà aquest diumenge? Jofre Genové, bon dia.
6: Bon dia, doncs darrer diumenge d'aquest estiu i ho farà pocs canvis. De fet, avui, com a molt, destacarem que les temperatures poden pujar un grauet més i, per tant, aproximar-se una mica més als 30 graus a molts indrets. Per tant, una miqueta més de calor, però sempre dintre d'aquest context d'una calor no excessiva, típica de setembre, amb pocs núvols, amb calma, com a molt algun núvol prim de tarda, la zona del Pirineu, poca cosa més. Pels propers dies no es prenen canvis, més que les temperatures vagin remuntant una mica, les màximes, especialment les matinades mantindran agradables. Així sembla que és com s'acomiadarà l'estiu al llarg d'aquesta setmana.
1: Avui el Suplement...
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriol. Saludarem el Jordi Puntí, el nostre home Barça. També en algun moment d'aquest espai també saludarem avui l'Ernest Macià amb aquesta final de la Supercopa, que tindrà color blaugrana, la penya i el Barça que s'enfrontaran després de guanyar els seus respectius partits a Badalona. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
7: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
0: Avui al suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, les conferències i les xarxes. En un moment de tantes parelles obertes, avui la reivindicació del matrimoni amb el missatge del Pep Borrell. A les 11, cartes de l'Empar, el nou espai al suplement de l'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del suplement, les nits de l'actor Carles Franzino, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui desembarquen a Catalunya, avui diumenge, els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic de Gavà, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, una visita que es fa en un clima preelectoral amb la vista posada a les diverses eleccions previstes aquest 2027, les municipals del mes de maig, aquestes segures, les autonòmiques en algunes de les comunitats, Catalunya no li toca, en principi, i veurem si també les generals quan acaben passant, perquè tot apunta que podrien ser a principis mitjans d'aquest 2027. Eva.
2: Sí, els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i també amb la persecució judicial al seu entorn més proper. Acompanyarà Sánchez el president de la Generalitat, Salvador Illa. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en un acte que s'espera també multitudinari, en aquest cas a Badalona, l'Ajuntament, liderat per Xavier García Albiol. La vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en aquests actes de partit a Catalunya, el secretari general de Junts els acusava tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
7: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
2: En aquest context preelectoral, a més de Sánchez i Feijóo, aquesta setmana també ha visitat Catalunya el líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Dijous va fer un acte polític a Lleida i divendres va ser a Tarragona i Barcelona.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació.
2: El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turro és secretària d'Organització dels Socialistes.
8: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
2: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
9: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Encara relacionat amb el debat migratori, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit la primera meitat de l'any ha baixat un 40% comparat amb el mateix període del 2025, segons xifres del govern britànic. No obstant això, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una minoria de britànics atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants. Des de Portsmouth, Quim Olivares, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Fa uns dies un grup va intentar impedir el trasllat de 140 migrants que havien desembarcat a Portsmouth. Nick Tenconi, líder del partit UKIP, explica a Catalunya Ràdio que no hi va participar, però ho justifica així.
11: Els homes diuen que estan preocupats per les dones i els nens. Els nens diuen que no entenen què està passant. Ja no sentim que això sigui casa nostra. I les dones diuen, això és una bogeria. No podeu tenir homes indocumentats i sense comprovar que no tinguin antecedents al país.
10: Alguns han titllat de traïdors als socorristes per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, el lloc de rescat marítim aquí a la platja de Portsmouth ha hagut de tancar temporalment. Simon Magorian és membre de Stand Up to Racism i ho troba irònic.
12: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és, tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
10: Fa una setmana la policia va haver de separar dues manifestacions oposades, una anti-immigració i una altra pels drets dels migrants. Ara la tranquil·litat ha tornat als carrers. Shemir Akuzana, universitari de raça negra, troba que ara per ara no hi ha cap tensió.
13: No, són molt acollidors. No s'hi respira tensió perquè tothom és amable i acollidor.

0: Així que ha anat molt bé. It's been really good.
1: Ara ens situem a Alemanya, on el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. El seu futur passa en bona part pels resultats en dos comicis regionals que avui se celebren als lands de Mecklenburg, Pomerània Occidental i també de Berlín, i que arriben en el moment més delicat per Merz i per la CDU i en ple ascens de l'extrema dreta.
2: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlp, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat sobre el preu dels lloguers i l'accés a l'habitatge.
1: Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. L'advocada i activista Elif Erlp arriba a Alemanya l'any 1980 al ventre de sa mare, una pedagoga turca que fugia amb el seu marit metge d'un cop d'estat militar. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erlp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
4: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
3: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder als conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte, un desafiament amb conseqüències.
4: És emocionant i tot un repte, però també m'arriba molt d'odi. Això és evident i no gens fàcil. Però sí, penso que tenim una gran oportunitat de fer història a Berlín. Per fi podem posar al davant de tots els interessos de la gent de Berlín, però sense dividir-los segons origen, passaport o entorn social.
3: Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erlp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I d'Alemanya cap a Rússia, perquè avui és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
6: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
5: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns, com l'Alexei, han acabat detinguts.
7: La policia em va portar a comissaria quan intentava entrar al col·legi electoral. Em van dir que figurava en una llista d'extremistes i no era veritat.
5: Els últims col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre, hora catalana. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: El govern qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han activat el mecanisme per poder esclarir què va passar i que han enviat un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
8: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: I a aquesta hora també ens fem ressò que Esquerra ha admès que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i ha demanat perdó. La investigació interna dels republicans n'assenyala com a responsable Sergi Sabrià i Marc Colomer, que aleshores eren vicesecretaris de comunicació, i no els sanciona perquè ja no són militants.
2: L'informe final també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres, diu aquest informe. El partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra.
1: El president francès Emmanuel Macron veu positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Trump ahir i el govern danès. El líder francès s'ha referit a la qüestió en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on s'ha de trobar avui amb el primer ministre del Canadà i enmig del silenci de la Unió Europea sobre la qüestió.
2: El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar la sobirania danesa en aquest territori àrtic, calmar també la situació i enfortir, diu, la cooperació en matèria de seguretat.
9: Hi ha una comunicació americana, una comunicació aussi du gouvernement.
10: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
2: Per la seva banda, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. L'entesa s'ha de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
1: I ara anem fins a Nova York per explicar-vos que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Impulsarà la ciutat estadounidenca, en aquest cas a partir de l'any que ve, el nou alcalde. Ho ha anunciat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, precisament des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra, bon dia.
11: Nova York s'ha omplert d'alcaldes de les principals ciutats del món, fins a 35, de fet, en una trobada en què es coneix com a Urban 20 i que se celebra des del 2018 de manera itinerant. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
12: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
11: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Aquest migdia es farà a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats. La marxa vol visibilitzar la manca d'inversió en el transport públic, la turistificació de Barcelona i els efectes que una futura ampliació tindria sobre el delta del Llobregat.
2: L'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031. El document preveu més de 1.700 milions d'inversió al Prat per a obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal, una actuació que les entitats convocants de la marxa veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. La manifestació comença a les 12 del migdia des de la confluència de Passeig de Gràcia a Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
1: Els docents, mentrestant, mantenen el pols amb el Departament d'Educació i preparen més mobilitzacions. El sector vol unir forces amb altres col·lectius en lluita, com el sector sanitari i els bombers, i suma esforços també amb altres comunitats autònomes.
2: Els acords es van prendre ahir en l'assemblea educativa que es va fer a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i es debatran aviat a les assemblees territorials i també als centres per concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Sentim la portaveu del col·lectiu, Mònica Rodrigo, en declaracions a 3Cat Info.
13: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
2: Els docents consideren que aquest curs ha començat igual o pitjor que el passat i no confien que el govern compleixi els compromisos assolits. L'Assemblea de Docents també lamenta que durant l'estiu l'executiu no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge a Llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el telèfon mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós.
2: Ara aquest xofer ha avalat la versió d'Andic i, tal com ha avançat el Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un mòbil nou després del robatori.

0: estimular una dependència excessiva de les persones i finalment estimular, no, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que observem, un vincle sectari.
1: La conversa amb Miguel Perlado, també amb la Maica Navarro i l'advocat penalista Carles Mongrat, la podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. I ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya, Maria Costa.
2: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint, la televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
3: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
2: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
1: I ara música. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Aquest és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina. En la primera reaparició pública en una actuació a Filadèlfia, ha admès errors i assegura que li sap molt greu tot el que ha passat.
4: Ed Sheeran ha actuat sol aquesta matinada després que tots els artistes que l'acompanyaven en la gira, inclosa la seva banda, decidissin plegar en suport a l'acomiadament de Macklemore. El raper era el principal taloner de l'espectacle, però la pressió dels propietaris dels recintes on es fan els concerts i diversos lobbies pro-israelians van forçar Sheeran a fer-lo fora perquè asseguraven que promovia discursos d'odi contra els jueus. Aquesta matinada, l'artista anglès, ara ho sentíem, s'ha defensat dels que l'acusaven de no haver-se mullat en aquest conflicte.
5: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
4: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes.
1: Aquesta és Bayou, que ha actuat aquesta nit al Mercat de Música Viva de Vic, juntament amb Ginestar o Crim, i avui serà el torn de Quimi Portet, que tancarà el Mercat de Música Viva de Vic, tot un clàssic que ha seguit aquest cap de setmana el Marc Ruiz.
6: El gallec Bayou, que va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Vai Tu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayou, que hi afegeix l'electrònica i el públic amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
7: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
6: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
1: Per cert, el Quimi Portet, que traurà nou disc el 2027.
8: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
1: Conversa el Quimi Portet a l'Agència Catalana de Notícies. Fa 8 anys que no publica, l'esperem amb moltes ganes també aquest nou disc.
9: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: I ara anem al cine, això és La Bola Negra. Aterra avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis intentarà mantenir l'exaltació que viu des que va estrenar a Cannes. A més, també entra en competició la superproducció francesa Los Miserables, que torna a adaptar l'obra de Víctor Hugo a Sant Sebastià, i tenim l'enviat especial al Marc Garriga.
10: Els Javis venen a Donosti amb

0: Tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Canes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Conxa d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donostia Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
1: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
2: Felt compelled to be part of that story.
0: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
3: L'informatiu del suplement.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: L'informatiu del suplement.
6: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
7: El Barça encadena la setena victòria de la Lliga amb tres gols de Rafinha.
6: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica. Gol!
7: Els blaugrana continuen més líders que mai després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán.
6: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha.
8: Hat-trick
6: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
7: Roger Nauqueta, bon dia.
9: Bon dia. Sí, l'equip ha certificat el ple de victòria, 7-7, i arriba a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. El capità blaugrana Rafinha amb un hat-trick ha tornat a brillar. A la primera part, igualant el gol inicial de Fofanà, i a la segona, amb domini absolut ja del Barça, amb dos gols més per rubricar l'1-3 definitiu. Rafinha ara es consolida com el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el lloa.
10: We know the quality of Rafinha and
11: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
10: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about from the coaches.
9: Companys com Fermín, que confirma a Movistar que l'objectiu era guanyar-ho tot abans de l'aturada.
12: Sí, sería nuestro objetivo hacer ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
9: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part, les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. I abans de jugar a Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris. Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació. També l'ampliació del finançament de l'Espai Barça per amb Goldman Sachs. Llum verda, per tant, el crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. També a l'assemblea, el director esportiu Deco confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Aspar fins al 31 i al 30 respectivament.
13: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy un poco por la tarde la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Aspar.
9: Ahir va jugar el Barça i avui a 4:45 de la tarda serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. El tècnic del Madrid, abans de visitar l'Atlético, Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
14: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
9: I a segona victòria del Girona al camp del Cádiz, 1-2. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera part, van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off.
8: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip.
9: Avui a les 2 del migdia jugarà el Sabadell, l'altre equip de segona català. Els arlequinats rebren l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar la setmana passada la primera derrota al camp del Mallorca. I a la Lliga F, dos resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. Les badalonines van jugar amb una futbolista menys durant més d'una hora. I obrim el bloc poliesportiu amb motor, perquè la pilot de Blanes, Daniela Guillén, s'ha proclamat campiona del món de motocross després de guanyar aquesta matinada la segona prova del Gran Premi d'Austràlia a Darwin. També ha guanyat el títol mundial Guillem Ferrés, el pilot de Balsareny. En aquest cas, s'ha adjudicat la categoria MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross. I en motociclisme, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a les 2, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3. Cat. Mentrestant, en bàsquet, la Sisa Joventut i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia 96-84 i els blaugrana van eliminar el València després de guanyar 86-87. Joel Parra, jugador del Barça.
15: Una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així et dic, descansar i recuperar el millor possible.
9: I avui es disputen també les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola del Vallès. La jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com també la femenina, a les 12 del migdia. Els catalans ahir van eliminar Angola 2-9 i les catalanes van desfer-se de França 4-3 a la pròrroga. Acabem dient que avui comença el Mundial de Ciclisme, es disputa a Montreal, comença amb les proves de contrarrellotge i participen les dues catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
7: Joan Anton Català, bon dia.
16: Bon dia, Roger.
17: 3, 2, 1. Seganya!
18: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Com està, Joan Anton?
16: Molt bé, Roger, molt bé.
7: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel amb el Joan Anton Català. Parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, parlem de les coses que ens envolten i intentem resoldre també algunes preguntes que encara ens queden per descobrir. I també reivindiquem noms propis. Avui, Nancy Grace Roman, una astrònoma coneguda com la mare del Hubble, que va participar en el disseny i la construcció del famós telescopi Hubble, la NASA acaba d'enlairar un nou telescopi espacial que ha batejat precisament amb el seu nom, amb el nom de Nancy Grace Roman. Primer de tot, Joan Anton, qui és aquesta dona?
16: Doncs mira, una gran astrònoma nord-americana. Lamentablement la història, i això n'hem parlat molts cops, de l'astronomia i de l'exploració espacial, no ens acostuma a mostrar noms femenins. Això és un problema que hi ha, a poc s'està recuperant. Ara veurem com se li va posar el nom en aquest telescopi de la NASA que s'ha enlairat, però aquesta gran astrònoma va treballar al centre de vols de la NASA Goddard i se la coneix, com deies, en el sobrenom de la mare del Hubble perquè va fer contribucions importants en el disseny i la construcció d'aquest primer i famós telescopi espacial que és el Hubble. Quan la NASA, que ara ho explicarem, va construir, bueno, de fet no va construir, va reutilitzar, ja ho avanço, un satèl·lit que volia ser militar i espia, la NASA va dir, quin nom li posarem en aquest telescopi? I afortunadament l'han batejat en honor d'aquesta gran astrònoma.
7: Quin objectiu té aquest nou telescopi espacial que ara porta el nom de Nancy Grace Roman i que acaba d'enlairar la NASA?
16: Mira, va estudiar el que anomenem l'univers fosc. un podrit, no? És que l'univers és sempre fosc. No, no, però amb l'univers fosc el que volem dir és que va a estudiar els dos components més enigmàtics i misteriosos que té l'univers, que són l'energia fosca i la matèria fosca. Recordem, energia fosca. Bueno, per cert, quan escoltis o sentis o llegeixis alguna cosa en astronomia que porta fosca, l'adjectiu fosca vol dir no en tenim ni idea. Ho pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa energia que està activant de l'univers, està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea què és. Matèria fosca és una enigmàtica matèria que és allà fora, que no sabem què és, i que domina amb la proporció de 85 contra 15 a tot el que està fet per àtoms, a la matèria ordinària. Per tant, els estels, els planetes, els asteroides, les papallones, els arbres i les persones estem fets d'àtoms. Hi ha allà fora una cosa que domina 85% contra 15%, que li hem anomenat matèria fosca i que ens és totalment desconegut. Això és molt important des del punt de... aquestes dues coses, molt important des del punt de vista no només de l'univers, sinó també de la física, no? dels models de la física que tenim, perquè cap dels models de física que tenim avui ens pot explicar què són aquests components. I això, aquest és l'objectiu principal inicial, que veurem que s'ha ampliat de la NASA. La NASA fa temps, fa anys, que deia, home, hauríem d'enlairar un telescopi gros a l'espai, només per analitzar aquests dos components. Però hi havia un altre objectiu que la comunitat científica li demanava a la NASA. Li deien, home, si mai construeixes un telescopi d'aquests, posa-hi un segon objectiu molt important també, que és la descoberta d'exoplanetes, és a dir, planetes que giren al voltant d'altres estels, que ja en portem descoberts uns 6.000, però amb un gran telescopi dedicat a això en podem detectar desenes de milers més i podem començar potser a detectar terres, és a dir, planetes petits de roca similars a la Terra. Quin era el problema? Que la NASA primera no tenia prou diners per fer-ho tot, sempre acaba passant, i ara veurem que els militars sí, i aquí se'n va aprofitar la NASA, i després que per construir un telescopi d'aquests s'havia de construir en unes capacitats extraordinàries, amb unes, bàsicament en una càmera fotogràfica, com no existia en el moment en què aquesta idea va començar a sorgir.
7: Clar, en paral·lel a tot això que explica Joan Anton, els militars nord-americans estan construint també telescopis espia.
16: Exacte, i aquí se n'ha aprofitat la NASA, afortunadament. Mira, després dels atemptats a l'11S, els militars nord-americans van decidir construir telescopis en òrbita, grossos, que poguessin espiar possibles rivals o possibles accions terroristes, anticipar-se a possibles accions terroristes. Perquè et facis una idea, la mida d'aquests telescopis eren Hubble, telescopis especials Hubble. En tota la pasta que va costar el Hubble, doncs els militars van dir, anem a construir uns quants. En van construir dos. El projecte va caure. Es va desarticular el projecte, però ja en tenien dos construïts que els tenien abandonats en un magatzem. I llavors algú li va dir a la NASA, escolta'm, NASA, no voldries pas un telescopi? I la NASA va dir, home, de què estem parlant? Diu, d'un telescopi com la mida del Hubble. Estic fent aquest teatre, no? I la NASA va dir, home, doncs, potser sí, mirem-lo. I van anar al magatzem, van trobar dos telescopis de la mida del Hubble, i en van trobar un en un estat molt bo i va ser el que la NASA va triar, de manera que van dir, ja tenim el telescopi que volíem, ja tenim aquest telescopi, el gran ull que volem enlairar per estudiar l'univers fosc. Va haver molta feina perquè van haver de desmuntar tots els components militars secrets que duia aquell telescopi en el magatzem i dissenyar i carregar els instruments científics, com la càmera aquesta que portava, però es van estalviar molt temps i molts diners de desenvolupament perquè es van trobar en un telescopi ni més ni menys que de la mida del Hubble ja construïda, un bessó. En aquell moment, l'administrador general de la NASA li va dir al director científic de la NASA, escolta'm, i quin nom li posarem en aquest telescopi? I com qui no vol la cosa en una conversa informal, aquell li va dir, escolta'm, si li posarem Nancy Grace Roman, que és aquesta gran astrònoma que hem tingut en plantilla, i l'administrador general de la NASA va dir, fet, i ja està. I així és com es va posar el nom en aquest telescopi, que havia d'haver estat un espia militar i que acabarà sent un espia pacífic de l'univers.
7: Clar, però suposo que no és el mateix construir un telescopi espia que construir-ne un d'espacial, Joan Anton. Aleshores, no. Han hagut de fer retocs amb sí. Aquest que van trobar al magatzem?
16: És el que dèiem. Sí. Ja hi havia molts components militars, que són secrets. Això es va haver de treure i no s'ha explicat res de quins elements duia. Anava a dir lògicament, bueno, no trobo res lògic del que es fa militarment, però és igual. Entenem que no s'expliqui res d'això. I, al contrari, la NASA el va començar a farcir d'instruments científics, bàsicament, que ara ho explicarem, d'una càmera molt potent.
7: Clar, hem explicat que l'objectiu era explorar aquesta matèria fosca, Però és que, a més, també aquest nou telescopi posarà el focus en els exoplanetes.
16: Clar, això és el que dèiem, perquè aquesta altra petició que hi havia a la comunitat científica, que li deien a la NASA, home, el dia que tinguis aquest telescopi per estudiar l'univers fos, ja posats a fer, posa-li també l'objectiu d'estudiar exoplanetes. Aquí la NASA s'havia estalviat diners, perquè el telescopi ja estava construït. Això va fer que el projecte fos més barat del que es pensava i més ràpid el seu desenvolupament del que es pensava, una cosa que no passa mai. Un projecte que acaba abans d'hora i amb menys diners dels que havies planificat. I la NASA li va posar també aquest altre objectiu. Anem a buscar exoplanetes. Anem a buscar sobretot exoplanetes aquests de mida petita, tipus Terra. Per fer-ho, el telescopi ha de portar una càmera, com dèiem abans, una càmera molt potent. S'ha dissenyat una càmera, que és la que du aquest telescopi, que és capaç, amb una única imatge, és a dir, una única fotografia, d'abarcar un camp visual 100 cops més gros del que abarca la càmera del Hubble. És a dir, sent l'ull igual, tenint la mida d'ull igual que el Hubble, 2,4 metres de diàmetre, porta una càmera que pot ampliar la mirada i en una única fotografia recollir una regió del cel 100 cops més àmplia, més grossa del que el Hubble pot fer en una fotografia. A part de ser supersensible, aquesta càmera és sensible a la llum visible i també a la infraroja. I això és el que fa aquesta càmera, és l'element clau, juntament amb el mirall d'aquest telescopi, l'element clau del Nancy Grace Roman, i amb això esperem descobrir molts exoplanetes.
7: Explica'ns una mica més com treballa aquest telescopi.
16: Doncs mira, en aquest moment aquest telescopi està viatjant cap a una regió de l'espai que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és una regió que es diu el punt de Lagrange L2, que és molt estable, és un punt molt estable. Allà és on tenim el James Webb. Allà és on està el James Webb, el telescopi espacial James Webb. Arribarà sobre final d'any, jo penso, en aquest punt orbital tan estable. A partir d'allà es faran proves i començarà les seves operacions rutinàries, que són, bàsicament, observar milions i milions i milions de galàxies. Per què volem fer això? Perquè primer anem als objectius de la matèria fosca i l'energia fosca. Aquests dos components han tingut un paper clau en com l'univers ha crescut i, sobretot, com s'han agrupat les galàxies. Aquest telescopi el que farà són talls de temps, com si fos anar fent talls de milions i milions d'anys cap enrere, milers de milions d'anys cap enrere, i veient com estan agrupades les galàxies en diferents moments de la història de l'univers. I estudiant això, esperem treure molta informació de com ha estat funcionant l'energia fosca i com es distribueix la matèria fosca amb l'univers. Poc després del Big Bang, Roger, amb el mateix espai del Big Bang, president, es van crear unes petites, com si diem, globus, unes petites esferes, que anomenem oscil·lacions acústiques de barions, és igual, el nom és molt complicat. Aquestes esferetes que es van crear per la interacció entre la matèria normal, entre els àtoms i la matèria fosca, en l'expansió de l'univers, aquestes bombolletes minúscules, diminutes, han crescut a nivell d'enormes espais on s'han agrupat les galàxies. És a dir, les galàxies no estan agrupades a l'atzar a l'univers. Quan mirem com s'agrupen les galàxies, veiem que hi ha un patró, un cert patró.
7: Costa d'imaginar tot això, eh?
16: Costa molt. Però imagina't com si hi hagués un patró. Imagina't com si quan analitzes milers de milions de galàxies, no quatre, no, milers de milions, te n'adones que no estan repartides a l'atzar, sinó que hi ha un cert patró, que hi ha com una marca impresa dins de l'espai que fa que en aquelles marques s'hagin agrupat les galàxies. I aquestes marques són justament aquestes interaccions primordials que hi va haver entre la matèria fosca i la matèria ordinària. És al·lucinant, Roger. I espera.
7: Digues.
16: Perquè mira, anava a dir, pels exoplanetes esperem en aquest telescopi descobrir-ne 100.000. És a dir, portem en aquest moment 6.000 exoplanetes descoberts amb tots els telescopis que hem posat en òrbita i els que tenim a Terra.
7: N'hi ha algun que s'assembla a la Terra?
16: Bé, a veure, que s'assembla no ho sabem, ni algú de la mida de la Terra, però que s'assembli, jo crec que no tenim cap evidència, i a més, ara per provocar-te, et diré que no mai descobrirem un planeta similar a la Terra, no hi ha versió 2 d'aquest planeta, tot i que Elon Musk i Trump i tots aquests ens vulguin fer creure que sí.
7: Va, aquest Nancy Grace Roman el tenim ja en marxa.
16: Sí.
7: Quan arribarà a destí?
16: Jo crec que arribarà a final d'enguany. A final d'enguany arribarà en aquest punt a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra i allà començarà la seva missió, que està planificada i, per tant, pressupostada per durar 5 anys. Val? Però, com acostuma a passar en aquestes missions, si tot va bé i el consum de combustible que fa aquest telescopi és idoni, jo crec que es podrà allargar fàcilment a 10 anys. Però, inicialment, la missió està prevista a 5 anys. Pensem que el que acaba limitant la vida d'aquests telescopis espacials habitualment és el combustible, perquè tot i que es troben en un lloc molt estable en òrbita, han de fer sempre han d'estar fent petites correccions amb els seus motors, petites correccions per mantenir-se en aquell punt, i això va consumint el combustible. Si es fa un ús eficient d'aquest combustible, jo crec que s'allargarà més enllà dels 5 anys.
7: Diria, Joan Anton, que la Nancy Grace Roman estaria orgullosa d'aquest nou projecte que porta el seu nom?
16: Orgullosíssima.
7: No s'ho hagués cregut mai, eh?
16: Ella va veure l'inici del projecte, però no va veure com li posaven el seu nom. És a dir, ella va veure l'inici...
7: Va morir el 2018, no?
16: Sí, en 93 anys. En aquell moment ell ja existia el projecte de fer el telescopi, però l'havien de fer i encara els militars no li havien dit a la NASA, ei, mira què tinc, no? De manera que ella no va veure ja fet el telescopi i, per tant, no el va veure batejat en el seu nom. Però segur que ens està contemplant des d'algun racó del cosmos amb un somriure, amb una rialla a la cara, perquè té gràcia, Roger, té gràcia que un telescopi fabricat pels militars per espiar-nos, és a dir, espiar avall, ara el puguem utilitzar per finalitats pacífiques, per espiar l'univers i espiar la matèria i l'energia fosca.
7: Avui el Joan Anton Català amb un retrat en forma de telescopi de la Nancy Grace Roman, que, doncs mira, la tenim fent el viatge més llarg de la seva vida, segurament.
16: Exacte, segur.
7: I a punt d'arribar a destí.
16: Sí.
7: Gràcies, Joan Anton.
16: A tu, Roger.
7: Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Aquí el tens.
19: Ja?
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
21: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
22: Vols saber com?
21: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
22: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
23: Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat va intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint la revolució científica. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
22: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
24: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
21: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
22: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
21: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
22: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial del Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
25: Bon dia.
7: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aterren avui a Catalunya en plena crisi de Ceuta.
25: Sí, que previsiblement tornarà a centrar els retrets entre els líders. En les últimes hores, el PSOE ha acusat Feijóo de ser un virus que ha infectat la política espanyola, mentre que els populars titllen Sánchez de covard per la gestió de la crisi.
7: Carles Puigdemont diu que quan pugui tornarà i recorrerà Catalunya per decidir el seu futur polític.
25: Sí, ho diu avui en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació, ho ha fet avui, i el que deia, es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur.
7: A tot això, és un diumenge de doble cita electoral, tant a Alemanya com a Rússia.
25: A Alemanya es vota dues regions, entre elles Berlín, i les enquestes no somriuen al partit del canceller Friedrich Merz, que s'hi juga al seu futur, i a Rússia el partit de Putin guanyarà les legislatives, això sí, entre acusacions de frau i de tensions.
7: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del Carruge espanyol.
25: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
7: Dos anys després de la polèmica, Esquerra posa punt final a l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer, conclouen que van sortir de dins del partit i demanen disculpes.
25: L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que ja no militen al partit i, per tant, no se'ls aplicaran sancions.
7: Un home que va fer de xofer a Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala ara la versió que li van robar el mòbil.
25: El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador pocs mesos després de la mort del pare és un dels elements del cas que desperta ara més preguntes.
7: I tant que desperta més preguntes. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que posarà en marxa a Nova York.
25: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani.
7: A tot això, manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
25: La marxa serà aquest migdia, convocada per la plataforma Zeroport, sortirà de la confluència Passeig de Gràcia-Aragó i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. Arriba després que aquesta setmana el Consell de Ministres hagi obert la porta a una nova fase del projecte d'ampliació.
7: Ed Sheeran condemna la situació de Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per declaracions similars.
25: El cantant admet haver comès errors en la gestió de l'expulsió del raper i durant un concert a Filadèlfia ha demanat disculpes i ha dit que la situació Gaza és injustificable.
7: I el Barça? Ai, el Barça.
0: De la mínia mal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha!
1: No falla!
7: Líders en solitari, setena victòria consecutiva després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez-Pizjuán amb exhibició hat-trick de Rafinha.
25: I avui, a un quart de cinc de la tarda, derbi madrileny al Metropolitano, és a dir, que l'Atlètic o el Real Madrid, perseguidors del Barça, es deixaran punts.
7: El diari ara, portades dels diaris, Marina Laminos, el còctel invisible que ens està matant.
2: És el titular de diumenge d'un ara que dedica aquesta portada a plàstics, cosmètics i roba que contenen disruptors endocrins que alteren la salut humana. És el titular sobrescrit en un dibuix d'una copa de còctel plena, en aquest cas d'un líquid negre del qual en surt també una canyeta amb un símbol d'una calavera. Per cert, a l'Ara també en portada destaca l'entrevista a l'analista canadenc Michael Ignatieff, que argumenta que per defensar la immigració hi ha d'haver porta gran i mur alt. A La Vanguardia també, sobre immigració, fotografia en portada d'adolescents mirant a l'horitzó des de l'Espigó de Ceuta, destaquen una de les frases dels joves sobre el camí de tornada, assegurant que no ha valgut la pena. I el titular central de La Vanguardia, amb la mirada posada als Estats Units i Dinamarca, que anuncien un pacte per la seguretat de Groenlàndia. El periòdico El Món debat com governar la intel·ligència artificial. I El Punt avui, il·lustració d'un blister de pastilles amb una píndola amb una cara trista a dins, titulen "L'absentisme no es resol a cop d'ibuprofen. La salut mental guanya pes a les baixes laborals."
7: Al País, els carrers de Ceuta es converteixen en uns llims per mil menors.
2: Titular i imatge d'un grup de joves migrants asseguts en un carrer de Ceuta. És el tema candent, protagonista també a la portada de l'ABC, la crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. També en aquest sentit, La Razón entrevista en la número 3 del PP, Alma Ezcurra, que deixa aquest titular: "No veig motius", diu, "pels quals els menors no retornin." I El Mundo, gent propera a Sánchez veu tòxic que Puente agiti el debat de la successió.
7: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 28 espelmes, Roger Príncep.
4: He visto el orfanato una vez en mi vida y me traumaticé hasta tal punto que no he sido capaz de verla nunca más.
5: Bueno, la carrera d'aquest actor barceloní ha estat d'allò més efímera, va debutar quan només era un nen a l'orfanato i va ser nomenat als Goya com a millor actor revelació, però amb els anys el telèfon li ha deixat de sonar i ha caigut en l'oblit.
7: 55 espelmes, Henrik Larsson.
6: But I felt as soon as I started doing good with the football.
5: És un dels millors actors secundaris que ha vestit la samarreta del Barça. El davanter suec, campió de la Champions a París, va marcar 22 gols en dues temporades, la majoria sortint des de la banqueta.
7: I 92, espelma Sofia Loren.
5: Considerada una de les últimes llegendes del cinema clàssic de Hollywood, ha participat en un centenar de pel·lícules i ha guanyat mig centenar de premis internacionals, entre els quals dos Oscars, un d'ells honorífic.
7: Vida social. Tinc una bèstia dintre mi. Aquest és el Quim i Portet. Marta Ferrer, avui serà al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Després de tancar la gira de retrobament amb l'Último de la Fila, Portet tancarà ara una nova edició del festival amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Totes les flors,
7: totes les flors. Roger Mas puja a l'escenari del Festival Músic Veu de Subirats.
2: El de Solsona oferirà un repertori de les seves millors cançons en un format que es pot maridar també amb una visita a Llopart. El concert serà a les 7 de la tarda i encara queden entrades per 16 euros.
7: A Castellserà, avui se celebra el centenari de la Coral Flors d'Urgell.
2: Es farà amb una trobada de corals a les 6 de la tarda al pavelló municipal i participaran l'Orfeó Arsenc d'Artesa de Segre, els cantaires de Juneda i de la Palma de Cervelló, la Coral Flor d'Espígol de Rosselló i la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat. Tot plegat per culminar un any d'homenatge a l'entitat més antiga i arrelada del municipi, sentim l'alcalde Marcel Pujol.
1: I sobretot aquest homenatge també a totes les persones, des dels fundadors, directors, presidents i totes les persones que d'una manera o altra han anat col·laborant amb la coral al llarg de tota la seva història.
2: La celebració acabarà amb un aperitiu popular a 8:45 del vespre.
7: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Operació Tornada.
10: Avui és dia d'Operació Tornada, el dia preferit dels experts en retencions, cues i carrils de doble sentit. Els especialistes d'aquesta ciència no exacta, anomenada trànsit, adverteixen de les vies que presentaran més congestió. I automàticament, els estiuejants es posen a fer càlculs. A Can López, després d'un debat apassionat, han arribat a la conclusió que el millor és sortir al matí. A Can Domènec han acordat tornar a primera hora de la tarda, havent dinat. A Can Muntaner agafaran el cotxe just abans de l'hora de sopar. I a Can Estruc tocaran el 2 quan sigui negra nit. Sobre el paper, tots se senten vencedors. Pensen que ningú haurà tingut la seva mateixa brillant idea. En conseqüència, aniran a buscar el cotxe amb un posat xulesc. Agafaran el volant amb suficiència. Arrencaran el motor amb tota la calma del món, convençuts que la carretera només els està esperant a ells. Però el cert és que de seguida es veuran atrapats en una teranyina de vehicles. Hi haurà embussos tot el sant dia, al matí, a la tarda, al vespre i a la nit. I quan els López, els Domènec, els Muntaner i els Estruc els agafi per mirar per la finestra, es faran creus de la quantitat de gent que comparteix la seva lucidesa.
7: Música.

0: cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Què tal, Blai?
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb apunts de l'Escola de l'Ànima d'Ivet Nadal. L'artista acaba de publicar el seu 6è àlbum d'estudi, titulat I això serà tot. En aquest nou projecte hi destaca la producció de Joan Pons, del Petit de Calaril, i de Joan Colomo, que li donen una sonoritat propera a l'indie pop. També destacant les col·laboracions de David Carabén, Triquell o Santi Balmes.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge, dia 20 de setembre.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La companya Roser Ribas ens porta les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana en els serveis informatius de Calafell Ràdio.
2: Com sempre, comencem amb les notícies d'àmbit municipal. En aquest cas, com dèiem al començar, Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi així en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals que generi l'empresa al municipi. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una porta d'entrada directa per als veïns i veïnes que estiguin en recerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a les persones inscrites a la seva borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament de Calafell recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin ja el seu perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir les diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre les entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. Continua el consistori dient que considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament en la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca en l'objectiu municipal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a l'ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Més notícies del nostre municipi. La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 509.103,17 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bolavà. Hem parlat de tot plegat amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, el Miguel Ángel Perín. L'escoltem.
3: És una obra que quan vam definir el Pla de Barris, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no? I vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals aquest pedaç és molt a prop també d'un equipament que volíem incloure al Pla de Barris, que era la cooperativa. Per tant, ens ajudava també a construir aquesta traçabilitat. I, per tant, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista amb una zona que s'està desenvolupant ara mateix al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers, i aquest carrer, aquesta rambla, aquest carril bici que fem aquí, zona jardinada, era continuista amb aquesta obra. I, per tant, podíem consolidar tot aquest sector.
2: Així doncs, aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou Esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, com estava comentant el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, executant el carril bici previst entre ells. Continuem escoltant el regidor Miguel Ángel Perín.
3: Que volem un carril bici connectat a nivell d'una xarxa ciclable connectada arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs on són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles i instituts. Per tant, doncs, aquest carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no?
2: Recordem que Calafell està posant en marxa també el primer bici tancat del municipi a Segur de Calafell, a l'estació de tren de Segur de Calafell. Així doncs, el consistori aposta per una mobilitat més sostenible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Seguint el nostre municipi i també de la mà del regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Berín, ampliem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran a finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. També recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible pels dos costats, fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Escoltem tot seguit el regidor Miguel Ángel Perín als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Continuem doncs, a aquest relat de ciutat que anem construint pedaç a pedaç, en el sentit de que ja vam fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i amb diferents fases, no? Ara el següent projecte doncs, serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà doncs, precisament amb aquest pas del carrer Rin amb Baixador, no? És un pas doncs, que és de caire totalment peatonal, en el qual doncs, tenim dos accessos amb rampa totalment normativa i també doncs, dos accessos que són amb escala. Amb escala, per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones i que, a més, doncs, serà un pas, no un pas tan... Podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs, estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament.
2: Després d'aquest pas, l'Ajuntament encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur de Calafell, Josep Carné, a Masmel, i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament està preparant la licitació de la nova passera de la Ciutadella Ibèrica que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Els veïns de Cal Bulavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bulavà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà a aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit, ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les tres millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xuriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscou. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bolavà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bolavà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretxer, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, Calafell Televisió comença nova temporada. S'han afegit més col·laboradors i col·laboradores del Calafell Matí. Calafell Ràdio, Calafell Televisió va estrenar nous estudis l'any passat i després d'un any treballant ja pot avançar en l'àmbit audiovisual. Escoltem ara el director de l'emissora, Jordi Nin.
4: Per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg. Hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, i quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
5: Correcte.
4: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta i hem començat pel canal de YouTube.
2: La programació restant, a banda del Calafell Matí, ha patit alguns canvis i s'han afegit també nous col·laboradors.
4: Hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui
5: escoltant. Una altra estructuració, no? Sí. De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
4: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
2: Podeu escoltar-nos en directe o a la carta, a calafell.tv. Podeu accedir a Ràdio a la Carta i allà es despleguen diferents programes i espais. També recordem, molt important, el nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, així com les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a Facebook, @CalafellRàdio.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
2: Obrim la plana comarcal. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys al Vendrell com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del municipi. Els arrestats s'haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria entre els dies 15 i 19 d'agost. És una notícia que recuperem al diari Més. Segons la investigació dels agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, durant les diferents incursions de els dos homes haurien sostret diversos objectes i materials de l'interior del taller. Entre el material sostret hi havia carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, balisses B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. Els investigadors també van constatar que durant el robatori s'haurien produït danys en el material i les instal·lacions. Les gestions policials van permetre identificar els dos presumptes autors i avançar en la localització del material sostret. En el marc de la investigació, els agents van trobar en una deixalleria part del cablejat per a vehicles que coincidia amb el material denunciat com a sostret. Un dels detinguts, concretament l'home de 33 anys, havia estat arrestat pocs dies abans per la seva presumpta participació en un altre robatori en força en un establiment comercial del Vendrell. Finalment, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força. Els arrestats van passar dimarts a disposició judicial davant de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància del Vendrell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
6: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
5: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
6: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícula es va molt bé per lo que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto, el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
2: Per una banda, aquest lector de matrícules, i per l'altra, les noves càmeres amb motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
6: Hem tingut moltes queixes dels accessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
2: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I a més, diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir i perquè la gent doncs, respecti les normes de circulació.
6: El tram potser tens 45 segons per passar, si passes a 40, és igual que miris el radar o no. O sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit,
5: sí,
6: perquè la gent no corri.
5: Per evitar
6: perquè...
5: situacions perilloses que correcte. Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
6: Van ficar el radar mòbil aquí a mossèn Jaume Soler, que està a anar, crec que a 30 o a 40, i en vam caçar una a 95.
5: Déu-n'hi-do.
6: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el caçen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trapat.
7: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors doncs, ja ha començat la gent doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats doncs, que sempre hi ha més... Bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent...
5: Hi ha més demanda.
7: I, sí, i, sem-

0: per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Divergran i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el Centre Cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem Conversa en català, Creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'Aula de Cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Small Talk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, yoga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el Centre Cívic Can Perotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
1: Aquesta guia d'activitats està, bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada doncs, pels tres centres cívics, on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic i també, doncs, sobretot, recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
0: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur i el Can Perotet, al carrer Molina 5-7 a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
2: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Turisme de Calafell ha participat del 15 al 17 de setembre en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi, segons informa el consistori. La participació en aquest certamen ha marcat l'inici de la temporada de promoció turística de la tardor, un cop finalitzada la campanya d'estiu, amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius i l'oferta de Calafell als principals mercats emissors i reforçar el posicionament de la destinació. La fidelització dels mercats tradicionals continua sent una de les prioritats de Turisme de Calafell, que considera essencial mantenir la presència de visitants internacionals i avançar en la competitivitat turística del municipi. En aquest context, el mercat francès també té un paper estratègic. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, destaca que hem de continuar atraient el turisme francès cap a la nostra destinació. Segons explica, quan baixa l'afluència de visitants francesos, l'impacte es nota immediatament. També assenyala que és un mercat molt interessant per a nosaltres,

0: que majoritàriament es tracta d'un turisme familiar que valora la proximitat, la qualitat de les platges, la gastronomia i l'oferta d'activitats per a totes les edats. El mercat francès és el segon en volum de visitants a Calafell, segons informa el consistori, només per darrere del mercat estatal, i és el principal mercat internacional del municipi. La major part dels visitants francesos són famílies que, més enllà del tradicional producte de sol i platja, busquen experiències vinculades a l'oci familiar, la cultura, el patrimoni, l'esport i la gastronomia. Aquesta Fira de París és el principal saló professional del sector turístic a França i una cita de referència per als professionals de la indústria turística. El certamen reuneix operadors, agències, destinacions i empreses d'arreu del món que hi presenten les seves novetats i estableixen nous acords comercials. En aquesta edició, que s'ha celebrat del 15 al 17 de setembre, el saló ha reunit prop de 177 destinacions, 1.650 marques i més de 32.000 professionals del sector turístic d'arreu del món, consolidant-se com un dels principals punts de trobada del turisme professional a França.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Doncs fins aquí l'informatiu d'avui diumenge 20 de setembre, amb la Roser Ribas, que els ha explicat les notícies més destacades d'aquesta setmana. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Aquí i ara, Calafell Ràdio.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaiwes. Control tècnic i edició David Bonilla. Programa número 29 de la desena temporada.

Bon dia, amigues, amics, família estimada de Calafell Ràdio i de l'abecedari poètic. Benvinguts a la literatura, a la poesia i, novament, a les cartes, perquè estem continuant amb la lectura d'aquest llibre que es titula Cartes d'amor 2, que va editat Columna aquesta primavera. I avui començarem amb una carta titulada A la meva neta Cala. Carta a la meva nova neta que tinc lluny de casa. Continuem. Comencem la carta, que està datada el 10 de novembre de 2025. Estimada Cala, avui de bon matí una nova fotografia teva m'arriba al mòbil i no saps com m'alegra el dia veure aquests ulls tan foscos i tan vius i el teu petit somriure que s'obre al món. Només tens 4 mesos i t'estimo més que... No ho sé dir, però ho sento així. I quan penso en tu, t'ho dic, t'estimo més que... I tu no em pots sentir, que la distància és massa gran i tu ben petita. Llavors, jo tanco els ulls i t'envio 1.000 petons convençuda que t'arribaran fins al cor. Quan la teva mare em va avisar que venies, em vaig espantar, saps? No és una bona reacció, tants dubtes acumulats quan t'anuncien un tornaràs a ser iaia. Ja ho sé, ara ja? Un altre? I com ho farem? Un munt de preguntes amb respostes que no volia fer, s'amuntegaven al meu cap. A poc vaig anar acceptant que venies i em preparava per rebre't. Em pensava que no et desitjava tant com els teus germans i cosins, però m'equivocava. Et vaig esperar en silenci, pacientment i també molt amorosament. L'ai al cor per un naixement sempre l'he tingut fins que tot ha acabat. Bé, i tothom ja és a casa. Amb tu també va ser així. Doncs fins que vas arribar a casa teva i llavors em vaig deixar robar el cor una vegada més. I sé que et veuré créixer entre les fotografies diàries que rebré i les escapades que podrem fer per venir-vos a veure. Sé que em perdré els teus primers somriures, les teves primeres passes, les teves petites descobertes del món, els teus jocs amb els teus germans i les rialles que aviat esclataran i que encomanaran alegria als teus pares. Tot això m'ho explicaran, és clar. Però estic convençuda que ho viuré com si estiguessis al meu costat, que si el teu primer somriure el compartiríem tu i jo, com si les teves passes fossin per donar-me la mà, com si les teves descobertes del món me les expliquessis tu i com si juguessis amb mi, com ho faràs amb els teus germans. I saps què m'agrada molt, Cala? Que tu, tan petita, m'has fet saber que encara puc estimar una mica més. I és així, de mica en mica, que aprendrem a estimar-nos tu i jo. T'estimo molt i t'estimaré sempre. La teva iaia, Maria.

Bé, aquesta carta també, com fa uns dies vam llegir una carta al pare, aquesta també és una carta al pare. I explica primer, diu, vaig escriure aquesta carta de comiat al meu pare després que decidís posar fi a la seva vida. El lloc on van enterrar les seves cendres i van plantar un cirerer que encara avui ens regala cireres.

Pont de Molins, gener del 2010. Sempre m'ha agradat que el meu aniversari sigui a principis de juny, perquè un dia algú em va dir que és el temps de les cireres. Això em va fer molta il·lusió. Vaig néixer al mateix moment que les cireres maduren els cirerers. Ara, el meu aniversari encara serà més especial, perquè quan s'acosti el dia et vindré a veure una mica més sovint per assegurar-me que les cireres maduren al mateix temps que jo em vaig fent gran. I quan sigui el dia esperat, vindré i passaré la tarda amb tu, asseguda a la teva ombra, assaborint les cireres que hauràs fet. I segurament et recordaré i ploraré perquè no pots felicitar-me. I llavors una brisa suau i càlida de finals de primavera em reconfortarà, talment com si estiguessis aquí amb mi. Molt probablement et llegiré algunes pàgines d'algun llibre que segur que t'hauria agradat de llegir. I un dia et sorprendràs i estaràs orgullós de mi, perquè el que llegiré serà el meu llibre. Vaig malgastar els últims instants amb tu plorant, sense atrevir-me a mirar-te als ulls per poder entendre ni que fos una petita part del que estaves sentint tu en aquell moment. Vaig equivocar-me quan et vaig dir que fessis el favor de fer les coses bé d'una vegada, com si durant aquests 20 anys no haguessis sigut el millor pare del món. Com si tot el que m'has donat no hagués sigut el millor que tenies. Vaig retreure't que mai m'escoltaves, com si no t'haguessis quedat gravades totes les coses que explicava que pensava. Com trobo a faltar parlar-te i repetir-te les coses perquè no les havies entès o perquè en aquell moment potser sí que no m'escoltaves. Com trobo a faltar ser el millor que t'ha passat, que et preocupessis per mi fins al punt de fer-te pesat. Com trobo a faltar totes les teves explicacions de camí a la platja, com si amb això poguessis aconseguir un món una mica millor. Enyoro també aquella sensació quan ens miraves a tots tres orgullós, que em deia que passés el que passés sempre seríem els millors germans del món. O quan ens trucaves per res, per sentir-nos i saber què fèiem. Perdona, si mai he pogut entendre la importància d'aquestes trucades, si mai t'he escoltat com et mereixies, si mai t'he preguntat com estaves. Perdona'm per haver-me enfadat tant, per haver dubtat de tu. I gràcies per tot el que has fet per mi, per estimar-me, per veure qui sóc i respectar-me, per ser-hi i formar part de la meva vida. Gràcies per protegir-me, per ensenyar-me a viure la meva vida i per ser, sens dubte, el millor pare del món. Avui et diem adéu, així que fins sempre, geni estimat, des d'allà on ens observis i vetllis per nosaltres, espero que siguis feliç i lliure. I signa la carta Coral.

La següent carta es titula El meu primer amor i ens explica: carta a un amor complicat, però de veritat, enriquidor i noble, però secret.

28 d'octubre de 2025. No sé si hi ha prou paraules al món per explicar-te tot el que signifiques per mi. Però ho intentaré, perquè sentir el que sento per tu mereix ser escrit, encara que sigui amb la veu tremolosa del cor d'algú que no sap expressar gaire els seus sentiments. Des que et vaig conèixer, vaig entendre per fi el veritable significat d'estimar. No com una paraula, sinó com una força que m'ha canviat, que m'ha fet millor persona. Amb tu he après que estimar és mirar algú i veure-hi llum, fins i tot quan el món és completament gris. Que estimar és voler cuidar, respectar i entendre, encara que la vida no ens ho hagi posat fàcil. Sé que la nostra situació no és fàcil, ni per tu ni per mi. Que jo hagi aparegut per tu segurament haurà suposat més d'una ratllada per no entendre què estava passant i que la diferència d'edat pesa molt. Però també sé que el que sento per tu és real, pur i immens. No hi ha res prohibit en voler algú amb l'ànima. I si no podem caminar juntes com voldríem, jo, com sempre t'he dit, t'acompanyo en silenci, des del lloc on el pensament et troba cada dia, desitjant que siguis feliç i que tot et vagi bé. M'has ensenyat a estimar sense por, a sentir sense mesura, a descobrir-me entre les teves paraules i el teu somriure. Quan penso en tu, penso en tot allò que és de veritat. Potser el destí no ens vol juntes de la manera que voldríem, però jo et porto a dins com una llum que no s'apaga mai. Gràcies per existir, per haver-me fet sentir d'aquesta manera tan intensa i tan bonica. Avui t'escric amb l'excusa de celebrar el teu aniversari, però també celebro haver-te conegut. Passi el que passi, tu sempre seràs una part de mi, perquè gràcies a tu i al que em fas sentir, ara sí que entenc les cançons d'amor. Perquè tu tens diamants als ulls, perquè ho tornaria a fer, perquè la salvació estava dentro de un beso, perquè sort en tinc de tu, perquè com no et vaig estimar? Porto amb mi les coses que em vas dir, Anna. Ho donaria tot si et pogués estimar. També vull demanar-te perdó si alguna vegada t'he fet sentir malament, si t'he fet dubtar o t'he provocat algun conflicte intern. Et demano perdó de tot cor. No era la meva intenció fer-te patir ni posar-te en una situació difícil. Només volia estimar-te com sé fer-ho, amb sinceritat, tendresa i amb la millor part de mi. T'admiro per la teva força i la teva sensibilitat. Ets una persona increïble. Tens un cor immens, una bondat que es nota en cada gest i un somriure capaç de canviar qualsevol dia gris. M'entristeix veure que a vegades no t'estimes prou quan hauries de ser la primera a reconèixer la meravella que ets. Mereixes gent al teu voltant que et valori, que t'acompanyi amb respecte i llibertat. El teu camí és teu i la teva llum mereix ser compartida amb qui la sàpiga cuidar. Amb tot el meu amor, signa Anna.

I l'última carta d'avui va dedicada a la iaia i diu: carta a la meva iaia, amb qui m'han quedat moltes converses i confessions pendents. Sabadell, 11 de novembre de 2025. Hola, iaia. Quina sorpresa, eh? Si t'he de ser sincera, també ho és per mi. Han passat gairebé 40 anys i encara penso en tu. En els moments compartits i en les converses que mai no podrem tenir, vas marxar massa aviat. Tot i els anys transcorreguts, encara recordo aquell número a la caixa injustament baix. I també el que pensava mentre me'l mirava. Et vaig prometre que estudiaria i que trobaria una cura a la malaltia que se t'havia endut. No ho he complert, perdona'm. Vull pensar que si em poguessis parlar em diries que no té importància, que vaig escollir el meu camí i que això és el que de bo importa, perquè tu sempre em vas esperonar i animar a lluitar pels meus somnis. Tot i això, no em puc treure del cap que t'he fallat. Com et deia, conservo molts records i els revisito sovint. Recordo aquell hivern que va nevar i vam fer un ninot de neu a la terrassa de casa. El primer de la meva vida, tot i que feia un fred que pelava. Tu vas sortir amb la camisa de dormir i la bata d'estar per casa i em vas ajudar a pilotar neu. Quan vam acabar, l'àvia es va fer una foto amb la Polaroid. Encara la conservo. Recordo que sortint del col·legi anava corrents a casa l'Ani per veure si t'hi trobava fet mitja. Només de veure't i fer-te un petó ja en tenia prou. Recordo també el dia que, volem cridar la teva atenció, vaig deixar caure palla per tot el menjador. Et vas enfadar molt i em feia molta por dir-te que havia sigut jo. Quan finalment vaig trobar el valor i t'ho vaig dir, et vas desenfadar de cop i només em vas dir que la següent vegada tingués més cura. Recordo quan perseguies en Pere Joan amb l'espardenya a la mà, de geni te'n sobrava, i que quan se t'allunyava massa li llançaves, l'encertaves sempre. Em pregunto si la punteria l'he heredat de tu. Recordo que m'escapava per anar a casa teva. Entrava per la porta de la terrassa i baixava sigilosament per amagar-me darrere el butacó del menjador. M'agradava sentir la teva veu. Recordo que m'amagava en el rebost o darrere la cortina del bany o al celler o a on fos per estar a prop teu sense que ho sabessis. Era una barreja de sentiments, un còctel d'emocions dominades per un autisme que em feia amagar-me i estimar-te des de la distància. I després te'n vas anar i vaig perdre l'oportunitat d'estimar-te de més a prop, de créixer amb la teva companyia i els teus consells. Només m'han quedat els records d'uns pocs anys, també moltes preguntes sense resposta. Però no em queixo, no em vull queixar, ara que gairebé tinc l'edat en què tu te'n vas anar. Et tinc més present que mai i vull pensar: què hauria aconseguit apropant-me a tu sense necessitat d'amagar-me? Què hauríem estat grans amigues? Malauradament, no ho sabré mai. Però el que sí que sé és que t'he estimat, t'estimo i t'estimaré sempre. També sé que et trobo molt a faltar. Una abraçada molt gran, iaia, Crist. Hi ha una posta data que diu: no et prenguis aquesta carta com un nou tipus d'amagatall. És l'única manera que he trobat per fer-te arribar uns sentiments que he tingut guardats
massa temps.

Bé, amics, després d'aquesta carta ja no en podem fer cap més. Per tant, passem a la poesia una altra vegada, als lais, lais per amants distingits i altres paraules. Un llibre de Roser Amills Bibiloni. Meta pregunta. Vostè escriu bé? Vull dir, li agrada escriure? On? Que ningú prevegi els seus passos i que tot en el món t'ignori, que no et faltin paraules, ni abric de petons, ni alè d'ales, i sobretot, que no et manqui on.

Aquest és molt llarg i direm només el que tinguem temps de dir. Es titula Ratlla allò que no serveix. Ratlla allò que no serveix. És clar que hi ha tanta fulgor fora, alegria, dimarts. Les hores es perden els diumenges. I això que tens davant només és un arbre. Un arbre. Amb fulles de paper de fumar. Fixa't, fa olor de cafè. Doncs amb aquest olor de cafè ens acomiadem avui, que és l'hora de prendre el cafè, i aquesta vegada, els catarres ens obsequien amb uns diamants. Per tots vosaltres, diamants. Fins la setmana que ve.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Gràcies.
1: Calafell Ràdio. Són les 9.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacional Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, un altre dilluns aquí o diumenge, depèn de l'hora que escolteu aquest programa. Ja sabeu, la nostàlgia, Calafell Ràdio, Pep Cosidó, que us estarà posant aquí la música que era famosa als anys 60 i 70, no? Temes molt romàntics, principalment molt romàntics. N'hi ha algun que és una miqueta més mogudet, uns més tristons, no? Però aquella d'allò que recordar, d'allò aquell moment de recordar la cançó, moment on estàvem, què fèiem, com estàvem de grans o de petits, no? Aquí, a la nostàlgia Calafell Ràdio, doncs, recordarem temes com aquest, el senyor Andrés Dobarro. Comencem amb aquest senyor, segurament que el recordareu, aquest senyor, perquè també comencem des dels 70, va tenir alguna cançó doncs, que era una mica famosa, com aquesta, M'estoy volviendo loco.

Era el senyor Andrés Lobarro, amb aquesta cançó que es deia Poco a Poco, no? M'estoy volviendo loco, segurament. Segurament que l'haureu recordat, perquè aquest tema era començaments dels 70, doncs aquest senyor era bastant famós, aquest, i doncs cançons com aquella escoltàvem potser cada dia per la ràdio, no? Perquè normalment, doncs, teníem com que teníem... Normalment, moltes d'aquestes cançons que escoltem aquí, tot era, normalment, doncs, era per la ràdio, no?, que escoltàvem programes d'aquells que feien. En aquell moment eren, les cançons eren novetat, no?, o sigui, tot això era els primers números dels èxits, no?, de la ràdio, de música, i resulta que ara, doncs, són tan antics, no?, com aquest... senyor, que també era també molt famosa, no?, als anys 70, el Sabaeza, amb un tema... Aquesta tenia... Dos o tres temes que teníem era... Parlava de religió, no? Aquesta era un credo,

Creo en vos, la senyora Elsa Baeza, el credo, però no era el credo que estàvem acostumats a resar nosaltres, no? Aquest és una mica més revolucionari, no? Segurament que aquesta cançó també l'haureu recordat bastant, no? Perquè era aquesta senyora, com deia, doncs, a començaments dels 70, que ja va ser bastant famosa. Aquí, als anys 60 i 70, doncs, normalment el que anem traient doncs, és el que més escoltava en aquella època, no? Encara que potser hi ha algunes cançons que ens en recordem més d'altres, com aquesta. Aquest és el senyor Adriano Celentano. Aquests als anys 60 ja eren famosos, no? L'Adriano Celentano, un tema que es deia... Em sembla que aquí la versió que va escoltar més és en espanyol, no? Escoltem la versió d'Adriano Celentano de «Se oculta el sol».

Si oculta el sol, la veu d'Adriano Celentano, una versió en italià, no? Doncs d'una cançó que també l'havíem escoltat aquí en diverses versions, no? Aquesta era una d'elles, no? Un tema molt, bueno, romàntic, sí, un tema d'amor, no? Encara que d'allò, doncs, però segurament que tots els haureu recordat, no? Com també haureu recordat un senyor... Aquest tenia el nom una mica més d'allò, no? Perquè Pepino di Capri, no? Aquest el recordeu, aquest? Aquest també tenia un tema també dedicat a una noia. Aquest tema segurament que el recordareu també us portarà, espero, bons records.

Roberta, el senyor Pepino Di Capri, eren temes que escoltàvem als anys 60 que venien d'Itàlia, no? Temes molt famosos, no? Aquell moment, per ballar així agafadets, no? Aquesta potser és la més coneguda de totes les que escoltarem en italià avui, no? Aquella, un tema que es deia Volare. Recordeu aquest tema del senyor Domenico Modugno? Aquest segurament que sí, perquè aquesta potser és la que recordarem més de totes. Volare, Nil, com aquí, di blu, di pinto di blu.

i l'haureu recordat. Aquesta era una mica més mogudeta que les altres. Ara, un tema que també, últims dels 60, també era molt, molt romàntic i molt escoltat, el senyor Matt Monroe. Aquest també va tenir molts èxits, molts temes com aquest. Potser també un dels que més hem escoltat d'ell, aquest que deia «No puedo quitar mis ojos de ti».

Era el senyor Matt Monroe amb aquest tema, un àlbum que estava, perquè aquest senyor va, encara que no fos espanyol, doncs cantava moltes cançons en castellà, segurament que el recordareu, no? Aquest era també temes com aquest, No puedo quitar mis ojos de ti, i altres, doncs, que es van fer famosos últims dels 60 i començaments dels 70. Ara una noia, ara també és una senyora, sí, clar, més o menys, i ha anat com nosaltres, envellint com nosaltres, doncs també serà molt més gran, no?, de quan era famosa. El que passa és que després sembla que es va casar amb un futbolista i va plegar, no?, aquesta, la senyora Maria Ortiz. Recordeu la senyora Maria Ortiz? Segurament que sí. A començaments, molt començaments dels 60, era famosa també en cançons com aquesta, una que segurament recordareu, tipus música folk, no?, que en deien Naviriña do Mar.

Naveirinha do Mar, la veu de Maria Ostiz. Era un tema, doncs, que també l'havíem escoltat més d'una vegada, no? Era tema, eren temes de com es deia allò, temes del panorama espanyol de música, no? Que el que s'escoltava en totes, més o menys, totes les ràdios, totes les emissores tenien més o menys el mateix estil de programa, no? I posaven, doncs, cançons d'aquestes, no? Com feien les 40 principals i coses d'aquestes, però tots més o menys posaven el mateix. Una cançó que també es va escoltar bastant, uns senyors que van tenir també molts d'èxits, no? Los Albas, recordeu, Los Albas? Van fer moltes versions de cançons com aquesta, A lo loco, eh? Recordeu, A lo loco? A lo loco.

a lo loco se vive mejor, no? Això era el que deien los Albas a començaments dels anys últims. Aquesta potser encara era últims dels 60, començaments dels 70, no? Aquests senyors, música molt petxanguera, tot el que tenien era música molt petxanguera, tota per ballar, per moure el cos, no? I per viure a lo loco, com deien ells. Ara, un tema una mica més romàntic, una mica més tranquil·let, no? Els senyors de los Mustangs, aquests també tenien moltes versions de temes molt macos. Aquesta l'hem escoltat per alguna versió que no és la dels senyors dels Mustangs, eh? Aquesta potser és la primera vegada, o una de les poques vegades que l'hem escoltat, El sol no brillarà nunca más. Recordeu aquest tema? Aquest tema també l'havíem escoltat en diverses versions. Avui l'escoltarem pels Mustangs.

Mustang, el sol no brillarà nunca más. Aquest tema també és un tema bastant escoltat, no? Que era als anys 60 encara, eh? Em sembla que l'escoltàvem. Sí, era un tema doncs, també molt romàntic, no? Per ballar, no? Encara que no brilli més, no? Però no sé si... Direm, a veure, si tenim espelmes i tenim llum elèctrica, no? Bé, seguirem tenint llum, no? Bueno, això era el que pensaven alguns quan escoltaven aquesta cançó ja fa pel menys 50 anys, sí, d'aquest tema, ja fa 50 o més de 50, ja ha de fer 60 anys, sí, sí. Continuem aquí, continuem a la nostàlgia, continuem escoltant temes doncs, que eren famosos als 60, als anys 70, com la de Carina, amb la veu Carina, no? Segurament que aquesta senyora també la recordareu perquè l'hem escoltat infinitat de cançons, com aquesta, Ahora te puedes marchar.

Ahora te puedes marchar, no? Un tema que també el van fer famosa la Carina i d'altres cantants. Aquest tema també era bastant escoltat, l'últim dels 60. Ara un tema que aquest no, aquest tema és original, el senyor... Aquest ja era, sí, a mitjans dels anys 70, no? Un tema molt romàntic, no? Un tema una mica d'allò, no? Aquell tema del Sandro Jacobi. Recordeu el Sandro Jacobi amb el Jardí Prohibit?

Sandro Giacobbe triomfava amb aquest tema que ens venia d'Itàlia, no? El Jardí Prohibit, no? Aquest era... Va tenir bastant d'èxit amb aquesta cançó, eh? Era així, meitat de... Allà el 76-77, si mal no recordo. Era una cara tenia el Jardí Prohibit i l'altra deia Senyora Mia, eh? Aquest disc es va vendre bastant, eh? Un tema molt romàntic. Molt romàntic com aquesta que ve ara. Aquesta és una mirallà, el senyor Nino Bravo. Nino Bravo va tenir, doncs, temes molt romàntics, temes molt macos. Està dedicat a una noia que va ser famosa, em sembla que era com a model, no? Recordeu Nino Bravo cantant-li a Noelia?

Nino Bravo, dedicada doncs, a una noia que es deia Noelia, la cançó segurament que la recordareu, sí, segurament que la recordareu, i si mal no recordo era dedicada a una model que es deia Noelia Alfonso, si mal no recordo. Ara no vull d'allò, però em sembla que era dedicada a aquesta noia, que va ser molt famosa també a començaments dels anys 70. El que també, bueno, aquest ja feia alguns dies que triomfava, no? Però aquí, començaments dels 70, també va ser molt famós amb aquesta cançó, el senyor Roberto Carlos. Un tema que també té un títol una mica estrany, no? El gato que está triste y azul, no? Recordeu aquest tema? Segurament que sí que el recordeu. No pot ser que no el recordeu, eh?

Roberto Carlos, el gato que està triste i azul. Segurament que aquest el recordeu bé, també, perquè aquesta és una, potser una dels últims temes doncs, que es van fer, que vam conèixer ell als anys 70 ja, no? Doncs eren temes molt, molt romàntics. I ara, doncs, no ens queda gaire, no ens queda gaire d'escoltar... Escoltem un moment... un minutet i mig, no? Escoltem una cançó que aquesta, doncs, encara que... potser no sigui gaire escaient, no? Però tots recordem, a l'estiu, quan calenta el sol, els germans Rigual...

Cuando calienta el sol, segurament que aquesta també l'heu recordat, no? I segurament que potser l'esteu enyorant, no? Això que et calienta el sol aquí a la platja, no? Que es vingui aquí altra vegada, no? Doncs ja, anem de cara a l'estiu, ara ja estem a la primavera, doncs ja començarà, se suposa, perquè només parlen de mal temps, però se suposa doncs, que ja vindrà el bon temps, ja començarà a fer més calor i podrem anar a la platja, no? I recordarem, llavors sí que recordarem amb alegria els germans Rigual. Espero que doncs, hàgiu passat doncs, una horeta doncs, distreta, com cada dilluns a les 8 del vespre o cada diumenge a les 11, a les 10 del matí, no? Recordant la nostàlgia, recordant temes que us porto aquí, Pep Cosidó, des de Calafell Ràdio. Espero que tingueu, també, com dic sempre, molt bona setmana. Fins a la pròxima!

0: els diumenges d'11 a 12 del matí al Maletí Musical amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: I've heard people say that too much of anything is bad.

Hola, què tal? Com estàs? Benvingut, benvinguda. En aquesta edició, abans d'estiu, del Maletí Musical a través de la sintonia de Calafell Ràdio, a través del 107.1 de la FM. Com estàs? Com et trobes? Espero que molt bé. Aquí compartirem grans èxits i grans cançons i fantàstiques melodies, totes per tu. Com sempre, un plaer. El meu nom és Israel Rius. Així comencem, així donem inici amb el record de l'Oreja de Van Gogh, amb un dels temes inclosos dins l'àlbum El viaje de Copperpot. A dins teníem cançons com, per exemple, aquesta anomenada Cuídate. Així comencem. Bon diumenge.

Així hem començat amb l'Oreca d'Ivan Cook, amb aquest tema anomenat Cuídate. I ara, clàssics també versionats a diversos artistes. En aquest cas, ens arriba de la mà de Diango. Dins un àlbum anomenat Suspiros, això és Todo tiene su fin.

directament de l'any 1989, i dins aquest àlbum de Diango ens arribava aquest tema, aquesta versió en castellà de Todo Tiene Su Fin. Avancem al teu costat, avancem amb més temes, i ara el record també dels clàssics de Melendi. En aquest cas no arriba sol, arriba amb la companyia de Hash, interpretant el tema Destino o Casualitat. Ella...

Així cantaven ells, Haisha Melendi, Destino o Casualidad. Sonant per tu, i ara el ritme ens arriba de la mà de la formació ABBA. Última que va ser llançat l'octubre de l'any 79. Per posicionar l'àlbum recopilatori Grans Hits, volum número 2. Aquest és l'èxit discotequit ABBA amb aquest Gimme Gimme. Bon dia, feliç diumenge.

Aquest és el ritme que ens portava ABBA amb aquest gran èxit anomenat Gimme Gimme. I ara el ritme, la música, ens arriba de la mà de Los Hombres G. Això és des de los singles de l'any 84 al 93. Vull a passar.

Energia 100% positiva, gran vitalitat amb aquest tema de los hombres G. Voy a pasármelo bien. I així continuem, i així estem a la sintonia del 107.9 de la FM a través de Calafell Ràdio, ara amb els èxits de les Voces del Romance, amb la formació Mocedades. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón?

I disfruta la música de Mocedades amb aquest Donde Estàs Corazón. Ens quedem amb un dels temes inclosos dins el tercer àlbum de Alejandro Sanz. Dins trobem peces musicals com, per exemple, aquesta que t'enviem i t'entreguem des d'aquí, des de Calafell Ràdio, Canción sin emoción.

I Emocions Musicals és la que t'entreguem des d'aquí, des de Calafell Ràdio, ara amb altres temes, amb altres cançons, i en aquest cas ens arriba amb la formació La Unión, amb Luis Mario i Rafa, des de l'àlbum Grandes Éxitos, 84-2000, això és Falso Amor.

Aquesta és l'estil, aquesta és la música que ens té acostumats, la formació, la unió amb aquest falso amor. I ara, des d'Itàlia, des del País de la Bota, ens arriba la música de Eros Ramazzotti. Des d'un àlbum anomenat En Todos los Sentidos, recuperem una de les seves cançons. Força romàntica és aquesta, Amarte es Total.

Aquí teníem aquest duet amb Eros Ramazzotti i Antonella Bucci. Amarte és total. Avançant al teu costat amb més cançons, més temes, i ara ens quedem amb una de les cançons amb aquest format més tranquil, amb línies de bolero, amb Manu Tenorio, Entenderás.

Així de bé, compartíem un dels temes de Manu Tenorio amb aquest Entenderàs. I ara ens quedem també amb un dels grans èxits, amb una de les grans cançons i força animada de dels temes de Luis Miguel. Aquesta és la versió remasteritzada. Amb aquestes primeres melodies segurament et sona i molt. És el seu Suave. Compartint amb tu bona música, grans èxits des de Calafell Ràdio. Maletí musical. Feliç diumenge.

Això s'enganxa i molt, aquest tema anomenat Suave de Luis Miguel, que també volíem compartir amb tu en aquest matí de diumenge. I ara ens quedem amb un dels temes del record dins l'àlbum anomenat Libra, que ens arriba de la mà de Julio Iglesias. Aquesta és la història entre tu i jo.

La història musical de Julio Iglesias amb aquest Tu i jo. I abans de posar el punt i final, ens quedem amb alguna que altra cançó com aquest, des de l'àlbum de grans èxits On the Radio, volum 1 i 2, ens arriba aquesta fantàstica cançó, aquest gran èxit de Donna Summer, Last Dance.

I amb Dana Samar ara sí posem el punt i final a aquesta edició abans d'estiu del Maletí Musical. Espero que hagis disfrutat i molt. Ens retrobem ben aviat a través de la sintonia del 107.9 de la FM. Aquí a Calafell Ràdio, com sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Israel Rius. Que siguis molt feliç, que t'hagis de passar un fantàstic diumenge i un fantàstic estiu. Cuida't molt. Et deixo amb Sergio Dalma, La Bàmbola. Adéu-siau.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on...

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
1: Hola, què tal? Molt bones a totes i a tots. Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar i aquí estem amb tots vosaltres per estar aquests propers 30 minuts fent el que ens agrada, viatjar. Aquest és el programa de viatges de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També si ens seguiu online a calafell.tv. Benvinguts i benvingudes. Comencem.
2: Esperit viatger. Un programa ple d'il·lusions.
1: Des de l'esperit viatger ens hem desplaçat a l'hotel Dinàmic Els Ports. Hem estat uns dies i hem pogut conèixer les seves instal·lacions. Ens ho expliquen a continuació.
3: El meu nom és Khadija Samadi i el meu càrrec és la directora de l'hotel Arnès del Dinàmic dels Ports.
4: Molt bé, explica'm una miqueta, no? Primer de tot, on es troba ubicat aquest hotel?
3: A veure, l'hotel es troba a un poble que es diu Arnès, que és de província de Tarragona, i és un poble que té molta riquesa de naturalesa, i aquí hi ha més pobles que molta gent ve aquí a l'Arnès per visitar, com el Val de Roure i més pobles que estan aquí al costat del poble, i hi ha molta riquesa natural i més. Uh-huh.
4: Com és la història d'aquest hotel, des de quan comença?
3: A veure, l'hotel va començar el 2007 i es va fer pel grup Sears, com ja sabem la història, i el concepte d'aquest hotel, que ha estat dissenyat per fer un hotel com un poble petit aquí, o sigui, dissenyat per un poble petit i és més per les famílies, per famílies que venen aquí, i és un hotel que es troba com si fos un poble petit dintre, o sigui, és un poble i l'hotel dissenyat com si fos un poble, o sigui, que la gent que ve aquí està caminant a l'hotel però no es noten que és un hotel, sinó és com si fos un poble petit dintre del poble.
4: Quina és la cadena, no?, hotelera que s'encarregarà d'aquest hotel?
3: A veure, la cadena hotelera es diu Dynamic Hotels, que és una cadena que consta en més de 12 hotels que estan ubicats aquí a Catalunya i a València, i també a Val d'Aran, que tenim 3 hotels a Val d'Aran. I és una cadena hotelera que té ja molts anys de funció i està, cada vegada està més, s'ha creixent més i més, i consta amb una plantilla de més de 100 persones treballant i és una cadena hotelera coneguda en aquest sector.
4: Molt bé. Explica'ns, ara anem a aprofundir una miqueta més, doncs, de quantes habitacions consta l'hotel?
3: L'hotel consta de 95 habitacions, vale? I en principi consta d'habitacions 95. Tenim una piscina que està normalment sempre oberta de 9 del matí fins a les 9 de la nit. Consta d'un jacuzzi també, i tenim el spa i la sauna, i també consta de... de vies rurals i de vies de molta naturalesa, i també tenim un pàrquing per als nens, com ja t'havia comentat, que és un hotel més familiar, i a part d'això és un hotel best friendly, que la família amb els seus gossos o els seus gats estan aquí, i tenim un pàrquing aquí també pels gossos i pels gats. Si hi ha gent que vol deixar el seu gat, es pot deixar sense cap problema. Uh-huh.
4: Quin tipus de pensió oferiu, no? Els clients poden escollir, no? Quin tipus de pensió volen?
3: A veure, en principi l'hotel té mitja pensió, vale? Però els fins de setmana, el divendres i el dissabte i el diumenge, sí que és una pensió completa. Normalment del dilluns al dijous és mitja pensió, i els caps de setmana és pensió completa. No sé si vols els preus. Normalment mitja pensió és 22 euros, és l'esmorzar i sopar, i per la pensió completa normalment hi ha molta gent que ja té la pensió, la mitja pensió contractada des del principi, i per dinar doncs acaben pagant uns 18 euros per dinar.
4: A més, doncs, també veiem que hi ha diferents sales on es pot estar, amb unes finestres molt grans, amb molt bones vistes del poble, no?
3: Correcte, sí. L'hotel està constituït així, doncs, perquè tu pots veure tot el poble, tenim doncs, finestres de vidre, que la gent doncs, es podrà localitzar tot el poble mirant doncs, les finestres de tot l'hotel. O sigui, tu pots veure tot el poble des de la finestra de l'hotel, de la sala que tenim aquí.
4: Com bé deies abans, a prop d'aquest hotel hi ha molta riquesa natural, no? Podem veure molts tolls i també moltes rutes en bicicleta, no? O a peu.
3: Correcte, i igualment ja consta que a l'hotel tenim aquí bicicletes que lloguem als nostres clients per fer rutes, i a part d'això tenim, tenim cascos pels nens, per tota la família. Tenim pues, bicicletes de grans, de petits, i molta família pues, agafen i fan rutes aquí per la zona, per tot l'Arnes. I tenim aquí darrere de l'hotel un camí que... En un quilòmetre o 900 metres arribes directament a l'hotel només amb bicicleta d'un camí que tenim aquí al darrere de l'hotel.
4: Podríem dir que està molt ben ubicat, no és un punt de partida a diferents poblacions que queden a prop i que es poden visitar.
3: A veure, el punt d'aquest hotel, com sempre jo dic, és una ubicació molt centralitzada i és molt més fàcil de trobar per molta gent, perquè és el cor del resta dels pobles. O sigui, sempre molta gent passa per el nostre hotel per anar a viure el resta dels pobles.
4: Molt bé. Doncs ja per finalitzar amb l'entrevista, quin missatge enviaries als oients de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos?
3: A veure, jo a la gent de Calafell, pues, el missatge que les dic, que m'agradaria pues, tindre aquí tota la gent de Calafell, i si estan per aquí, pues, comentar-me que són de Calafell, jo puc fer un descompte especial perquè són de Calafell, i podem fer pues, un descompte també a nivell de la restauració. O sea, si és de mitja pensió o de pensió completa, podem fer un descompte perquè venen de Calafell. I a part d'això, pues, dono un salut a tota la població de Calafell, perquè he estat ja a Calafell i és gent de convivència, i m'agradaria pues, que vinguin aquí amb totes les famílies, perquè com ja t'havia comentat, és un hotel més familiar, i m'agradaria pues, que tinguin aquí pues, més gent del poble de Calafell.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i bona tarda.
3: Gràcies, igualment.
2: Esperit viatger, un món per descobrir.

Hola, què tal? Molt bones a totes i a tots. Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. I avui us parlarem d'alguns dels pobles que pots visitar a Catalunya, els pobles amb molt encant. Guimerà, un dels pobles més bonics de Catalunya. A la província de Lleida, Guimerà és, sens dubte, un dels pobles més bonics de Catalunya, amb un passat medieval que podrà reviure recorrent els seus carrers amb antigues cases de pedra i molts racons per seure i traslladar-te uns quants segles enrere. Guimerà és d'aquests llocs que no s'obliden fàcilment. La ruta per visitar el poble pot començar passejant al voltant del riu, on podràs disfrutar d'unes vistes increïbles d'aquest municipi. Es troba, per tant, a un lloc molt bonic que podràs gaudir amb els seus carrers empinats i arribar fins a l'església i pujar a l'antiga Torre del Castell. Abans de marxar-te d'aquest poble, no has de deixar de seure a la terrassa del bar Moretes, on podràs gaudir d'una típica gastronomia molt arrelada en aquest poble de Guimerà. A la província de Lleida et deixaran amb la boca oberta. Anem ara a Peratallada. És un altre dels pobles congelats a l'edat mitjana de Catalunya. És declarat conjunt històric artístic el 1975. Una de les coses que més criden l'atenció, a part de la seva bellesa, és el poble, que està molt cuidat i conservat, ple de racons amb encant i tot tipus de detalls, amb moltes flors i molts racons inoblidables d'aquest municipi. Rupit i Pruit. Són un dels pobles més bonics de la província de Barcelona, famós pel seu pont penjant i també el Salt de Sallent, un dels salts d'aigua més espectaculars de Catalunya. Situats entre les muntanyes de Collsacabra i les Guilleries, passejar per aquest poble amb les seves cases de pedra és una autèntica meravella. Recorda fer parada al mirador per poder apreciar la localitat des de lluny i tenir una perspectiva única, molt coneguda en aquesta zona. I ara anem cap a Beget, un dels pobles també més bonics de Catalunya, el terme municipal de Camprodon, a la comarca del Ripollès, a la província de Girona. És un altre dels pobles catalogats com a bonics. Conegut per estar relativament aïllat, aquest petit poble de muntanya enamora a primera vista, amb els seus carrers, ponts de pedra i monuments romànics, com l'església de Sant Cristòbal. Has de tenir en compte que és un municipi molt petit, on el que podràs veure és ràpidament, en unes 2 hores. Taüll, un poble de muntanya situat al Pirineu de Lleida, rodejat d'un entorn privilegiat a la Vall de Boí i dins d'una ruta de les esglésies romàniques de la Vall de Boí, que és un altre dels pobles bonics de Catalunya. A més d'observar les cases de pedra, amb els típics teulades de pissarra, val la pena visitar l'església romànica de Sant Climent de Taüll. Si vas per la zona, aquest poble també és perfecte per allotjar-te en algun hotel i gaudir d'una ruta de senderisme pel Parc d'Aigüestortes, l'únic parc nacional de Catalunya. Pal, situat al cor de l'emblemàtic Empordà, un poble d'interior amb platja, que a més és molt bonic, famós pel seu arròs i considerat com un dels pobles més bonics de Girona. La millor manera de conèixer aquest poble és recorrent als seus carrers preciosos, amb carrers de pedra, que et portaran als llocs més bonics de Pals, per acabar assentat en una de les taules d'un restaurant i gaudir d'un arròs ben deliciós. I de Pals passem a Tossa de Mar, un altre dels pobles de la Costa Brava preferits. Situat a 1 hora i mitja de Barcelona, destaca per la seva muralla medieval, que rodeja un casc antic preciós, conegut com la Vila Vella. Després de recórrer el casc històric i el barri dels pescadors de la Roqueta, un altre lloc per veure a Tossa de Mar són llocs molt bonics, com per exemple menjar i disfrutar
de la gastronomia. Si disposes de més temps, no et perdis alguna de les cales més boniques a Tossa de Mar, com són la Cala Bona, Cala Pola, Cala Giverola o Cala Codolà, situada darrere de la muralla. Tenim molts més pobles bonics de Catalunya, però serà en una altra càpsula de viatges. Adéu-siau.

0: Rústic Vilella. Masia de categoria Gran Confort, 3 espigues. Rústic Vilella és una masia de turisme rural situada a l'antiga casa Cal Pere Vilella, al terme municipal de Gisclareny, a l'Alt Berguedà, dins del Parc Natural Cadí-Moixeró. Es troba aïllada del nucli urbà, a una altitud de 1.425 metres, prop del mirador del municipi i de l'ermita de Sant Miquel de Turbians, datada del segle IX, i compta sempre amb la màgica presència de la muntanya del Pedraforca. Des de Rústic Vilella, l'Oriol Baños ens explica la història de la casa.
1: Nosaltres fa 21 anys, els meus pares venien aquí a Gisclareny a estiuejar, van comprar una caseta que anàvem arreglant, però la seva idea sempre era venir a jubilar-se o estar-se aquí. El que passa que jo, quan tenia uns 20 anys o així, ja vaig decidir venir a viure aquí i vam pensar de muntar algun negoci. I va ser això, llavors, quan vam comprar les runes on eren aquesta casa antigament, que era Cal Pere Vilella, i vam fer les obres ja pensant en fer de turisme rural i fer nosaltres el menjar, oferir les habitacions i el menjar. La casa es va obrir el 2004, el que passa que ja abans, el 2000, així, ja vam començar a tenir el projecte, a buscar el lloc i fer la construcció.
0: La masia disposa de 5 habitacions, amb bany, calefacció i magnífiques vistes a l'exterior. Menjador, sala d'estar equipada amb llar de foc, televisió, jocs de taula i servei de bar, en un ambient tranquil i acollidor, així com d'unes àmplies zones verdes amb taules exteriors.
1: Són 5 habitacions, que totes poden ser dobles o triples, o de 4 inclús, i llavors oferim tots els àpats, qualsevol àpat que es vulgui fer. També tenim la piscina, que també és climatitzada, que es pot fer servir l'hivern. Tenim cavalls, que també fem rutes. I si no, també les rutes a peu és el que més fa la gent, també. Una ruta que es va a una ermita aquí del segle IX, una mica de Turbians, o el naixement de les fonts del Bastareny, o el mirador d'aquí de la Roca Tiraval. Hi ha diverses coses, diferents distàncies, diferents nivells, sobretot per canalla, que és el que més ens ve a la casa. Una mica de jocs de taula i el cobert a fora també, que també s'aprofita per jugar, per dinar, pel que es vulgui.
0: Com a novetat, han creat una casa de fusta, dalt dels arbres, un gran niuet d'amor.
1: Sí, és una caseta que al principi havia de ser només per anar-hi a jugar als nens, per tenir una caseta sobre els arbres, tota feta de fusta, i ara que fem també, si algú vol dormir-hi, una parella pot dormir-hi, i també és un racó com més... un niuet als arbres, més romàntic que l'habitació. És un lloc així més petit i tancat, però és, bueno, és més maco.
0: La cuina que es pot degustar a Rústic Vilella està basada en plats tradicionals de la zona i menjar casolà, elaborat a base d'aliments collits i criats a la comarca. Per a les zones de lleure, com deia l'Oriol, disposen d'una piscina coberta i climatitzada, d'un petit gimnàs amb sauna, de cavalls per fer passejades i de bicicletes de muntanya. També podreu gaudir de més d'una desena de rutes locals de senderisme, l'ascensió al Pedraforca, la visita al nucli medieval de Bagà, les fonts de Bastareny, entre moltes altres activitats. Les vistes des de la casa Rústic Vilella són impressionants.
1: El que veiem, el primer que veus a la casa és el Pedraforca, lògicament, llavors a mà esquerra es veu tota la serra d'Ensija, amb el refugi que és una mica amagat i la gallina pelada, i a mà dreta la serra del Cadí-Moixeró, tota la zona. Si mirem cap a l'altra banda, veiem el cim de Turbians,

0: i relaxar-se. Sí.
1: La casa rural Rústic Vilella es troba en una finca enmig del bosc amb esplèndides vistes al Pedraforca. Amb l'estada a la casa s'ofereixen descomptes a multitud de recursos turístics de la comarca, empreses d'activitats i també museus. Segons ens ha explicat Oriol Baños, els mesos de juliol i agost són forts en temporada alta, també al setembre i a l'octubre, a la temporada dels bolets.
2: Normalment és a mig juliol i tot l'agost, és cada dia hi ha gent, i llavors ara setembre i mig octubre, sobretot per la temporada dels bolets, perquè se'n fan molts, aquest any que és molt bo de bolets, cada dia hi ha algú que ve a passar una nit entre setmana inclús i anem fent bastanta gent. Sempre hi neva. Normalment, ara menys, que altres anys, però gener i febrer, normalment sí. El que passa que no són grans quantitats de neu, el que passa que sí, uns 4 dits de neu, sí, hi cauen.
1: La procedència dels clients de la casa rural són majoritàriament de l'àrea metropolitana de Barcelona i també del Penedès.
2: Els principals són clients de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès. També a Sabadell Terrassa també hi ha bastanta gent. Després seria més poder de l'àrea del Penedès, déu-n'hi-do, també força gent últimament està venint. I d'estrangers va variant segons els anys. Hi ha alguns anys que venen molts holandesos, altres anys francesos i aquest any bastants anglesos. El que passa que no és un gran... No hi ha gran quantitat, però sobretot juliol i agost sí que són aquests clients els que es... Nosaltres estem donats d'alta en 4 portals d'internet, que són els famosos que tothom busca de turisme rural. Després també treballem amb la nostra pàgina web i ara una mica més amb xarxes socials. En Facebook i Twitter també trobem bastanta gent, però d'on més ve gent és del boca a orella. De gent que ja ha estat aquí i els diu als seus familiars o als seus amics, molta gent recomanada, que pensem que és la millor publicitat, perquè si una gent ha estat bé i li diu als seus amics, vol dir que ja han estat bé i és la que anem mantenint també força gent d'aquest tipus.
1: Una casa rural on es busca la màxima tranquil·litat. L'Oriol Baños explica l'ubicació.
2: Estem a l'eix del Llobregat, que és la carretera C16 o E9. S'ha d'entrar fins al poble de Bagà, i a dins de Bagà està indicat el cartell de Gisclareny, i és una carretera de muntanya d'uns 12 quilòmetres, i estem també a les afores de Gisclareny. Gisclareny és un poble petit, que només té 30 habitants, doncs estem encara a les afores, i amb una carretereta de 3 quilòmetres més, tot asfaltat, arribem fins a casa.
1: L'Oriol comenta que la crisi els ha afectat, però lleugerament. Escoltem-lo.
2: Lleugerament. Poder sí que ha baixat una mica la cosa, però veient com està el tema no ens podem queixar, perquè segueix venint gent, ja ho veieu, i anem fent. Clar, a vegades, el juliol, per exemple, va ser molts dies de mal temps, llavors, clar, el mal temps també fa que la gent no surti tant, però l'agost ha estat molt bo i ara la temporada de bolets també està sent molt bona.
1: Per últim, envia un missatge als oients de l'Esperit Viatger.
2: Doncs si volen desconnectar, bàsicament, i viure en plena natura, que vinguin aquí, que els oferim. I també un bon menjar que fem perquè passin una bona estada.
1: I fins aquí el programa de viatges. Fins la propera. Adéu-siau.
3: I en recordaràs...
4: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
5: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge, dia 20 de setembre.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La companya Roser Ribas ens porta les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana en els serveis informatius de Calafell Ràdio.
2: Com sempre, comencem amb les notícies d'àmbit municipal. En aquest cas, com dèiem al començar, Calafell prepara un acord amb Esclat Bon Preu per posar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi així en la selecció de personal per a les noves oportunitats laborals.

0: laborals que generi l'empresa al municipi. L'acord es preveu formalitzar abans que acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que generin a Calafell tinguin una porta d'entrada directa per als veïns i veïnes que estiguin en recerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a les persones inscrites a la seva borsa. Les 100 places encara no estan obertes a inscripció. L'Ajuntament preveu donar a conèixer properament els perfils professionals que es buscaran, el calendari i les condicions concretes dels processos de selecció. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, l'Ajuntament de Calafell recomana als possibles candidats que no esperin a l'inici del procés i que revisin ja el seu perfil a Calafell Ocupació. Per poder optar a les futures ofertes, caldrà estar donat d'alta a la plataforma, tenir les dades personals actualitzades i disposar d'un currículum complet, especialment pel que fa a l'experiència professional, formació i dades de contacte. Quan les ofertes es publiquin, els candidats podran inscriure's aquelles que encaixin amb el seu perfil i hauran de seguir les diferents fases del procés. Les persones que superin la primera fase rebran informació sobre les entrevistes o proves de selecció. La decisió final sobre les contractacions correspondrà a Esclat Bon Preu. Continua el consistori dient que considera que l'acord és una oportunitat per reforçar el paper de Calafell Ocupació i alhora fer que una part de l'ocupació que genera el municipi pugui revertir directament en la ciutadania de Calafell. La iniciativa s'emmarca en l'objectiu municipal d'apropar empreses i treballadors, facilitar l'accés a l'ocupació i potenciar la intermediació laboral des dels serveis municipals.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tobella, en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de 509.103,17 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bolavà. Hem parlat de tot plegat amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, el Miguel Ángel Perín. L'escoltem.
2: És una obra que quan vam definir el Pla de Barris, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no? I vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals aquest pedaç és molt a prop també d'un equipament que volíem incloure al Pla de Barris, que era la cooperativa. Per tant, ens ajudava també a construir aquesta traçabilitat. I, per tant, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista amb una zona que s'està desenvolupant ara mateix al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers, i aquest carrer, aquesta rambla, aquest carril bici que fem aquí, zona jardinada, era continuista amb aquesta obra. I, per tant, podíem consolidar tot aquest sector.
0: Així doncs, aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou Esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, com estava comentant el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell, executant el carril bici previst entre ells. Continuem escoltant el regidor Miguel Ángel Perín.
2: Que volem un carril bici connectat a nivell d'una xarxa ciclable connectada arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs on són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles i instituts. Per tant, carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no?
0: Recordem que Calafell està posant en marxa també el primer bici tancat del municipi a Segur de Calafell, a l'estació de tren de Segur de Calafell. Així doncs, el consistori aposta per una mobilitat més sostenible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Seguint el nostre municipi i també de la mà del regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Perín, ampliem la notícia que ens portava el consistori fa uns dies. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer del Rin. Les obres començaran a finals d'any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. També recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible pels dos costats, fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Escoltem tot seguit el regidor Miguel Ángel Perín als micròfons de Calafell Ràdio.
2: Continuem doncs, a aquest relat de ciutat que anem construint, pedaç a pedaç, en el sentit de que ja vam fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i amb diferents fases, no? Ara el següent projecte doncs, serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà doncs, precisament amb aquest pas del carrer Rin en Baixador, no? És un pas doncs, que és de caire totalment peatonal, en el qual doncs, tenim dos accessos amb rampa totalment normativa i també doncs, dos accessos que són amb escala. Per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones i que, a més, doncs, serà un pas, no un pas tan... Podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs, estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament.
0: Després d'aquest pas, l'Ajuntament encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur de Calafell, Josep Carné, a Masmel, i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament està preparant la licitació de la nova passera de la Ciutadella Ibèrica que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bolavà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà a aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit, ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les tres millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xuriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscou. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bolavà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bolavà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell Ràdio, Calafell Televisió comença nova temporada. S'han afegit més col·laboradors i col·laboradores al Calafell Matí. Calafell Ràdio, Calafell Televisió va estrenar nous estudis l'any passat i després d'un any treballant ja pot avançar en l'àmbit audiovisual. Escoltem ara el director de l'emissora, Jordi Nin.
3: Per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg. Hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, i quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
4: Correcte.
3: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta i hem començat pel canal de YouTube.
0: La programació restant, a banda del Calafell Matí, ha patit alguns canvis i s'han afegit també nous col·laboradors.
3: Hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser, no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui
4: escoltant. Una altra estructuració, no? Sí. De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
3: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
0: Podeu escoltar-nos en directe o a la carta, a calafell.tv. Podeu accedir a Ràdio a la Carta i allà es despleguen diferents programes i espais. També recordem, molt important, el nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, així com les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a Facebook, @CalafellRàdio.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Obrim la plana comarcal. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 34 anys al Vendrell com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller d'automoció del municipi. Els arrestats s'haurien accedit diverses vegades a l'interior d'una nau industrial situada al carrer de la Indústria entre els dies 15 i 19 d'agost. És una notícia que recuperem al diari Més. Segons la investigació dels agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, durant les diferents incursions de els dos homes haurien sostret diversos objectes i materials de l'interior del taller. Entre el material sostret hi havia carregadors i cablejat per a vehicles elèctrics, eines, bateries d'automòbil, una tauleta electrònica, balisses B16, productes per al manteniment de vehicles i tubs de coure, entre altres objectes. Els investigadors també van constatar que durant el robatori s'haurien produït danys en el material i les instal·lacions. Les gestions policials van permetre identificar els dos presumptes autors i avançar en la localització localització del material sostret. En el marc de la investigació, els agents van trobar en una deixalleria part del cablejat per a vehicles que coincidia amb el material denunciat com a sostret. Un dels detinguts, concretament l'home de 33 anys, havia estat arrestat pocs dies abans per la seva presumpta participació en un altre robatori en força en un establiment comercial del Vendrell. Finalment, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força. Els arrestats van passar dimarts a disposició judicial davant de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància del Vendrell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
5: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per, sí, per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta a Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
4: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
5: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícules va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
0: Per una banda, aquest lector de matrícules, i per l'altra, les noves càmeres a motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
5: Hem tingut moltes queixes dels accessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde amb un... per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
0: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I a més, diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir. I perquè la gent doncs respecti les normes de circulació.
5: El tram potser tens 45 segons per passar, si sí, passes a 40,
4: clar,
5: és igual que miris el radar o no. O sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit,
4: sí,
5: perquè la gent no corri.
4: Per evitar
5: perquè...
4: situacions perilloses que puguin afectar a la ciutadania.
5: Van ficar el radar mòbil aquí a mossèn Jaume Soler, que té que anar, crec que a 30 o a 40, i en vam caçar una a 95.
4: Déu-n'hi-do.
5: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol viarant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el caçen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trapat.
6: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors, doncs, ja ha començat la gent, doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats, doncs, que sempre hi ha més, bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent.
4: Hi ha més demanda.
6: I sempre, doncs, intentem, doncs, fer una mica, doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se. I res, aquestes inscripcions... I ja, doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs ja aquesta setmana, doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs, que ja tenim aquests centres cívics, doncs, amb aquests nou cursos que la gent ja tenim, bueno, ja té moltes ganes, no?, de començar, d'engegar.
0: Al centre cívic Montse Civit, al Port de Segur, hi haurà activitats com el NIU, un espai de joc i relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Divergran, i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el centre cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem conversa en català, creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'aula de cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Small Talk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, ioga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el centre cívic Camperotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trapat.
6: Aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada, doncs, pels tres centres cívics, on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic, i també, doncs, sobretot recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic, siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
0: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur, i el Camperotet, al carrer Molina 5-7, a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal, com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Turisme de Calafell ha participat del 15 al 17 de setembre en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi, segons informa el consistori. La participació en aquest certamen ha marcat l'inici de la temporada de promoció turística de la tardor, un cop finalitzada la campanya d'estiu, amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius i l'oferta de Calafell als principals mercats emissors i reforçar el posicionament de la destinació. La fidelització dels mercats tradicionals continua sent una de les prioritats de Turisme de Calafell, que considera essencial mantenir la presència de visitants internacionals i avançar en la competitivitat turística del municipi. En aquest context, el mercat francès també té un paper estratègic. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, destaca que hem de continuar atraient el turisme francès cap a la nostra destinació. Segons explica, quan baixa l'afluència de visitants francesos, l'impacte es nota immediatament. També assenyala que és un mercat molt interessant per a nosaltres, perquè majoritàriament es tracta d'un turisme familiar que valora la proximitat, la qualitat de les platges, la gastronomia i l'oferta d'activitats per a totes les edats. El mercat francès és el segon en volum de visitants a Calafell, segons informa el consistori, només per darrere del mercat estatal, i és el principal mercat internacional del municipi. La major part dels visitants francesos són famílies que, més enllà del tradicional producte de sol i platja, busquen experiències vinculades a l'oci familiar, la cultura, el patrimoni, l'esport i la gastronomia. Aquesta Fira de París és el principal saló professional del sector turístic a França i una cita de referència per als professionals de la indústria turística. El certamen reuneix operadors, agències, destinacions i empreses d'arreu del món que hi presenten les seves novetats i estableixen nous acords comercials. En aquesta edició, que s'ha celebrat del 15 al 17 de setembre, el Saló ha reunit prop de 177 destinacions, 1.650 marques i més de 32.000 professionals del sector turístic d'arreu del món, consolidant-se com un dels principals punts de trobada del turisme professional a França.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
7: Doncs fins aquí l'informatiu d'avui diumenge 20 de setembre, amb la Roser Ribas, que els ha explicat les notícies més destacades d'aquesta setmana. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Catalunya Ràdio.
3: Sánchez i Feijó desembarquen a Catalunya. En l'inici de la campanya, de la precampanya electoral, mentre Carles Puigdemont, avui mateix, ha parlat, feia temps que no el sentíem, i projecta el seu retorn a Catalunya. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.

0: El president espanyol i líder de l'oposició han portat avui la seva baralla política a Catalunya. A Gavà, a la festa de la Rosa del PSC, Pedro Sánchez ha tornat a treure el fantasma de l'aliança PP-Vox, Albert Prat.
1: Sí, perquè el president espanyol i líder del PSOE ha arrencat el curs polític en territori amic per advertir que Feijóo i Abascal prometen la mateixa recepta i ha insuflat optimisme des d'aquí per evitar que arribin a la Moncloa.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
0: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat des de Badalona, Joan García, que estudiarà retirar la nacionalitat als nouvinguts que delinqueixin.
3: Sí, Feijóo assegura que el passaport espanyol té drets i deures i si no es compleixen no hi ha passaport. Ha assegurat que si governa revisarà com es pot perdre la nacionalitat en un acte a Badalona, on ha afirmat que es proposa arribar a la Moncloa amb els vots de Catalunya per fer-la líder de la reconstrucció d'Espanya.
0: I en aquest context de precampanya, Carles Puigdemont parla avui del seu possible retorn a Catalunya. A les portes que el Constitucional resolgui previsiblement a l'octubre sobre la seva amnistia, l'expresident diu que abans de decidir si es presentarà o no a les pròximes eleccions, primer recorrerà la Catalunya d'avui per copsar el batec actual del país.
4: That is my first intention when I arrive, some of an immersion in the reality, to touch again, to feel, to smell.
0: Ho ha dit en una entrevista al diari The Sunday Times, on, com ara sentíem, el que deia és que primer, abans de decidir si serà candidat, prendrà el pols polític del país. Més coses. Multitudinària manifestació aquest migdia a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
5: Bon dia. Una manifestació a la capçalera de la qual ara mateix entra a plaça Sant Jaume 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 segons Mossos i Guàrdia Urbana, amb un lema: no a l'ampliació. Ampliació ni ara ni mai, una ampliació que comportaria, segons els convocants, més turistització, menys habitatge digne i un impacte ambiental directe als espais protegits del Delta del Llobregat.
0: De la crònica internacional, almenys 2 morts i 6 ferits a la regió de Moscou en un atac ucraïnès que seria el més important contra la capital russa des de l'inici de la guerra i que arriba en l'última de les 3 jornades electorals per escollir el nou Parlament rus. I a Alemanya avui la clau és com 2 eleccions regionals determinaran el futur polític del canceller Merz, que s'enfonsa a les enquestes i que, per tant, és a la corda fluixa. I a l'informatiu d'avui també sentirem els impulsors d'una llei estatal per tenir supermercats públics. Celebren la anunci de Jaume Collboni de crear-ne una a Barcelona inspirat en els de Nova York, però li reclamen un pas més, una xarxa pública de supermercats.
6: Que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
0: És Javier Guzmán, director de l'ONG Justícia Alimentària. I avui també tenim molta cultura. Ed Sheeran, que ha hagut de sortir al pas de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner pels comentaris a favor de Palestina. Quimi Portet, que tanca avui el mercat de música viva de Vic i anuncia nou disc per al 2027. La pel·lícula La bola negra, dels Javis, al Festival de Cinema de Sant Sebastià. I Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona. Tot això fins a 2:45. I a partir de llavors els esports, Xevi Soler, bon dia.
7: Bon dia, avui també amb molta activitat esportiva. D'entrada a aquesta hora ja tenim en marxa el Gran Premi d'Àustria de motos, una prova que acaba de començar. Veurem si Marc Márquez pot remuntar Jorge Martín, i també el partit de segona divisió del Sabadell contra l'Oviedo amb empat a 0. A partir de la tarda, el relleu el prendrà el derbi madrileny a primera divisió, Atlético Madrid, qui es deixi punts començarà a allunyar-se molt del Barça, que continua imparable, i a partir de les 7, final catalana a la Supercopa CB entre Penya i Barça per tornar a tenir un títol català en competicions estatals 3 anys més tard.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari per saber si hi ha alguna incidència destacada a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Doncs poques incidències a aquesta hora. Assenyalem només que hi ha circulació intensa a la C32 a Alella en sentit nord cap a Mataró, a la C58 a l'altura de Torre Baró cap al nus de la Trinitat de Barcelona i a la Ronda de Dalt a la Trinitat en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoer, explica'ns com començarà aquesta setmana, en què ha d'arribar la tardor.
10: Doncs amb molta calma. La veritat és que amb un temps molt estable i amb unes temperatures típiques de setembre. De fet, avui ja tenim aquest tas una mica estiuenc, però d'una calor continguda, que com a molt està arribant als 33 graus en punts de les Terres de l'Ebre, i en general els termòmetres pugen una mica, però sempre amb aquests valors frenats als 30. Entre demà i demà passat, que són els darrers dies d'aquest estiu, no tindrem gaires variacions. Demà potser hi ha el pic de calor, que pugui haver alguns valors de 34 o 35, sobretot a les hores centrals del dia. Estem parlant especialment de l'ambient diurn, perquè les matinades continuaran sent fresques, i especialment a l'interior, amb estabilitat, amb sol, alguns núvols prims al nord del país, amb marinades febles en general, doncs amb molta calma, així com s'acomiadarà aquest estiu, i arribarà a la tardor a partir de dimecres. Haurem d'esperar finals de setmana, que sembla que sí que començaran a arribar alguns canvis més significatius.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:07. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. Des de Gavà, el president del govern espanyol ha reivindicat l'obra de govern socialista davant els discursos de PP i Vox. I a Badalona, el líder del PP ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Però anem a pams i comencem per la intervenció de Pedro Sánchez fa uns minuts a la festa de la Rosa de Gavà del PSC, que per donar el tret de sortida al curs polític. A Gavà hi tenim l'Albert Prat, bon dia.
11: Què té la veu? Bon dia, sí, perquè Sánchez ha acabat d'intervenir a només 30 quilòmetres de Feijóo. El president del govern espanyol ha promès durant el seu discurs que seguirà remant perquè el finançament autonòmic vagi endavant. Ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, ha esquivat la corrupció i des de territori amic ha promès múscul per frenar que PP i Vox arribin a la Moncloa.
12: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
11: El president Salvador Illa i líder del PSC és el principal velador de Sánchez i ha volgut inaugurar aquí la seva campanya de suport a la Pineda de Gavà.
13: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
11: El president també ha tirat d'ironia per criticar la presència de Feijóo a Catalunya i l'ha acusat d'anar remolc de l'extrema dreta després que Abascal fos a Barcelona fa un parell de dies.
0: Gràcies, Albert. I com dèiem, avui Alberto Núñez Feijóo també ha vingut a Catalunya en un acte a Badalona. Ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa l'Estat, revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Va, a Badalona hi tenim en Joan García. Bon dia.
14: Hola, bon dia. Sí, conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. I aquí Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
15: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
14: No hi han faltat referències a Ceuta i aquí el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
15: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
14: En un acte amb 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
0: Gràcies, Joan. I després de més d'un any sense concedir entrevistes, avui hem tornat a sentir l'expresident Carles Puigdemont. En una conversa amb el diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que quan pugui tornar a Catalunya vol tornar a recuperar el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític, Gemma Bonet.
16: En una entrevista des de Waterloo, el president a l'exili reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això diu que abans de decidir res voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat del país.
4: During all this time, I tried to be in contact.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: Tot i aquestes paraules, Puigdemont, Gemma, però es mostra cauteloso sobre el seu retorn.
16: Sí, no obstant això, admet que ja ha pensat en diversos escenaris possibles.
4: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
4: I will not tell you yet.
0: En l'entrevista, Puigdemont també parla de Ceuta.
16: Sí, qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies o ciutats dins el Marroc. Afegeix que Espanya hi hauria de fer un referèndum perquè els ceutins decideixin on volen pertànyer, però diu que no el faran perquè temen que Catalunya també el demani.
0: Precisament aquesta setmana estem pendents de la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia.
16: Sí, una resolució, però, que previsiblement no prosperarà perquè el ponent és el magistrat conservador José María Macías, que s'espera que faci una proposta contrària a l'amnistia. Caldrà esperar fins al ple del Tribunal Constitucional del 6 d'octubre quan, amb un altre ponent, s'aprovi previsiblement finalment l'amnistia. Tot i això, des de l'entorn de Puigdemont no descarten possibles noves dilacions del jutge Llarena.
0: Dos minuts i mig arribarem a un quart de tres. Milers de persones omplen el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. És una manifestació convocada per la plataforma Zero Port i a la qual s'han adherit més de 200 entitats contràries a la massificació turística i a l'impacte mediambiental d'aquesta infraestructura. La protesta arriba quan precisament aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat les primeres inversions per fer créixer l'aeroport. A Barcelona, seguint aquesta manifestació, hi tenim la Maria Guixà. Bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Una manifestació que ja ha arribat aquí a plaça Sant Jaume, el punt final amb 30.000 persones segons l'organització, 5.500 segons Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, convocades com destaques per la plataforma Zero Port contra una futura ampliació que consideren que porta associada problemes ambientals pel delta, habitacionals, de massificació turística i que tampoc resol els problemes de mobilitat de la ciutadania. Jaume Ossete, portaveu de la plataforma.
19: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
18: Dimarts es va aprovar aquest pla quinquenal que preveu una inversió de més de 1.700 milions d'euros al Prat en concepte d'accions preparatòries com compensacions ambientals i també remodelació de les terminals. Per alguns dels participants d'aquesta marxa, com el Lluís i la Martina, tot plegat atempta contra un model de país.
20: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar i últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més i ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
21: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
18: Han participat també 300 bicicletes, 4 tractors i ha tingut el suport polític d'Esquerra, de la CUP i dels Comuns.
0: Gràcies, Maria. Aquesta tarda la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma es concentrarà també, ho farà davant la delegació del govern a les Balears. Reclama que s'aturin el finançament de la promoció turística i l'obertura de noves rutes aèries. A la protesta s'hi afegiran també entitats socials, ecologistes i veïnals. Ara és un quart de tres, obrim crònica internacional. Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot a Moscou. Segons les autoritats russes, és de fet l'atac més massiu des de l'inici de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha matat almenys dues persones i ha afectat centenars de vols i també una refineria. Això quan queden poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en els comicis parlamentaris. Pràcticament ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals per denunciar la manipulació del govern. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
2: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo. Va, que votem.
1: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
22: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
1: I segons la Lina, apoderada del partit pacifista Yabloka, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
23: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
1: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats, per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
23: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
1: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
0: I més eleccions avui també en una Alemanya polaritzada per la crisi. Eleccions regionals avui a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, en què el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, es juga el càrrec de canceller, de fet. Especialment si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament d'aquest land que us explicàvem ara, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Segons els sondejos, l'extrema dreta doblarà els vots, però sense opcions de governar. Anem a Berlín. Jordi Regas, bon dia.
24: Bon dia. Segon cap de setmana de setembre amb eleccions regionals a Alemanya, un país on la crisi i les solucions que proposa cada partit polaritzen l'electorat. Carlota Haeck, Sabine Fisch i un votant que no vol dir el nom a la sortida d'un col·legi electoral.
25: Rechtere Löhne.
26: Sous més justos, lloguers assequibles, eixverint pels sous pràcticament ja no et pots permetre res.
27: El país necessita llocs de treball, un bon sou, tot i això jo no votaria a l'altre partit en cap cas.
28: Per què transferim tots aquests milions a l'estranger sense obtenir-ne res? Tenim nens i vells que també necessiten suport, per això només podem votar un partit.
24: La sensació general per a molts és que perden capacitat adquisitiva. Votin qui votin és el que amoïna a tothom. Un malestar al qual l'actual govern de coalició sembla que no acaba de trobar resposta, amb els pitjors índexs de popularitat d'un canceller en la història alemanya. És el que està empenyent Friedrich Merz fins al punt que una derrota contundent, sobretot si la CDU quedés fora del Parlament de Mecklenburg, podria obligar-lo a fer un pas al costat.
0: I enmig del debat migratori a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants a la deriva. Això mentre, segons xifres del govern britànic, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit ha baixat un 40% la primera meitat de l'any comparat amb el mateix període del 2025. Anem cap a Portsmouth, allí tenim en Quim Olivares. Bon dia, Quim.
29: Hola, bon dia. Aquí alguns han titllat de traïdors als voluntaris del Royal National Lifeboat Institution per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, primer van deixar de vestir l'uniforme i ara han hagut de tancar temporalment el lloc de socors aquí a la platja de Portsmouth. Nick Tenconi, líder del United Kingdom Independence Party, l'UKIP, no ho aprova, però ho justifica així.
30: Res d'això és bo, no hem començat nosaltres. Els patriotes estan desesperats, intenten posar l'ordre i la llei. Què espera el govern si no vol escoltar, si no vol actuar, si no vol dur a terme deportacions massives? Què volen, que esperem?
29: Simon McGorian, membre de Stand Up to Racism, troba irònic el tancament del lloc de rescat marítim.
31: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és, tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. simplement surten allà fora per salvar vides.
29: Fa una setmana la policia va separar una concentració anti-immigració de la contramanifestació dels partidaris dels drets dels migrants aquí a Portsmouth. Robert Bailey, mariner jubilat, recorda a Catalunya Ràdio que tots els països tenen radicals anti-immigració.
3: Tots els països en tenen, però al cap i a la fi cal viure i deixar viure. No entenc per què deixen França per venir aquí, perquè no val la pena. Anglaterra no és un país tan fantàstic. Si jo fos ells, em quedaria a França.
29: Ara per ara, la tranquil·litat ha tornat als carrers de Portsmouth. I'm in love with the shape of you.
0: I ho dèiem a les dues. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Macklemore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol. Sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyaven han abandonat la gira en suport precisament a Macklemore, Joan Aleix Mata.
5: Sí, el cantant ha hagut de sortir del pas després de la polèmica generada que va provocar també crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. També ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, el dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
0: Dos minuts per la publicitat i tornem.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
8: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
9: Si jo ara te digo que tu chico está con otra.
8: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
10: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
8: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
11: Me siento súper, me siento fantástico.
8: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
12: amunt,
8: però que al final són falses.
12: El rotllo, no m'agrada.
13: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb un horari nou.
32: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya nit.
15: Un informatiu en profunditat.
32: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
32: Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
32: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
33: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
34: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
33: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
34: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
14: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària Maite Curtó.
35: Sí, aquests establiments oferiran productes frescos i saludables un 30% més barats de mitjana que el preu actual que està pels núvols. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, aplaudeix la iniciativa, però espera que no es quedi en un mer anunci electoral i avisa que s'ha d'anar més enllà. Són declaracions d'aquesta emissora.
36: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
35: Per Guzmán també cal recuperar i transformar els mercats municipals. L'ONG Justícia Alimentària impulsa una campanya per reclamar una llei estatal que permeti obrir establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques.
0: I ara cultura. Avui es tanca el mercat de música de Vic i ho fa amb un nom propi, Quimi Portet, el músic biguetà, acomiada a l'edició des de la plaça Major, després d'anunciar que el 2027 traurà nou disc, un anunci que ha fet en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Un Quimi Portet que protagonitzarà avui aquest escenari de Vic l'endemà d'una jornada multitudinària que va comptar amb les actuacions de Ginestà, Bayuca i Crim, entre d'altres. A Vic hi tenim en Marc Ruiz.
1: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Poc abans, Ginestà han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com la

0: I és una superproducció francesa que competeix per la Conxa Dòrica, segons el seu director. És la versió que s'acosta més a la novel·la original. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: El director Fred Cavaller, conegut sobretot pel thriller Compte Enrere, era conscient que l'obra de Victor Hugo s'ha adaptat ja nombrosos cops, però assegura que volia aprofundir en temàtiques i personatges que havien quedat fora fins ara. I sobretot creu que és imprescindible repassar Els Miserables en una època com la que vivim.
2: Està d'actualitat des que Victor Hugo va escriure la novel·la. Són els pobres que es maten entre ells, perquè l'home és un llop per l'home, i això és el que em va semblar més interessant. A partir d'aquí, malauradament, a cada època hi ha hagut gent explotada, i per tant, gent que no ha respectat la llei, perquè són víctimes del sistema. Però Victor Hugo també diu, i això també està d'actualitat, que la solució és la fraternitat i l'amor, entre cometes. I ara quan dic això sé que sono ingenu, però crec que necessitem aquesta ingenuïtat, perquè si no les coses no canviaran mai.
1: Los Miserables s'estrenarà el 6 de novembre i compta amb un repartiment ple d'estrelles del cinema francès, com Vincent Landon, Noémie Merlant, Tahar Rahim o Camille Cotin.
0: I ara Castells, a Tarragona, protagonisme aquest migdia per a la Diada Castellera del primer diumenge de festes, una diada que reuneix la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. És l'última gran diada del mes de setembre i sobretot és una prova de foc de cara als objectius del concurs de Castells. Anem a Tarragona. Josep Almirall, bon dia.
3: Bon dia, a plaça dues colles que de moment tot els hi ha sortit bé, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Els penedesencs han descarregat de sortida el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, i a la segona ronda han tornat a descarregar el 3 de 10, el quart que completen també aquest any, en són els grans dominadors, és la cinquantena aleta que fan en un 3 de 10. I per l'altra banda, els Xiquets de Tarragona amb el 5 de 8 descarregat a la primera ronda, i a la segona ronda un èpic 3 de 9, el primer que aconsegueixen descarregar des del 2024. La colla vella dels Xiquets de Valls, gran sortida amb el 4 de 9 net descarregat, el 6è de la temporada. A la colla n'és també la gran dominadora d'aquest castell, però a la segona ronda ha hagut de fer un intent desmuntat de 4 de 10 amb els setens posats. I la jove de Tarragona, pitjor encara, 5 de 9 descarregat a la primera ronda, però a la segona ronda caiguda de 3 de 10. El castell els ha caigut quan la cotxadora hi estava entrant. La diada ha quedat aturada durant una estona. Ara serà el torn de la colla vella dels Xiquets de Valls en aquesta tercera ronda, que obrirà repetint el 4 de 10.
0: Gràcies, Josep Almirall. Seguirem, doncs, pendents del final d'aquesta jornada castellera. Ara arribem al punt de 2:45. I ara els esports. Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda, esports, fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. Dia de motos, dia de Sabadell a segona divisió, dia de derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Madrid, i dia de final de la Supercopa ACB, Penya-Barça. I els de la Nacional i Més Esportiva, comencem ara la nostra petita marató amb el Catalunya Migdia fins a les 3, simultàniament per l'exclusiu digital, la transmissió del Gran Premi d'Àustria de Motos i també del Sabadell Oviedo de segona divisió. A les 4 enllacem amb el Tot Gira l'FM amb la transmissió de l'Atlètic de Madrid-Madrid des del Metropolitano, i després el Penya-Barça, la final de la Supercopa ACB, fins a les 10 del vespre. Aturada per respirar una horeta i hora de reflexió amb el Club de la Mitjanit del Xavi Campos. Molta feina, o sigui que sintonia i comencem.
5: Catalunya Migdia Esports, amb Xevi Soler.
4: Amb la Nadia Roig a la producció, la Conchi Vecino al muntatge musical i el Víctor Rodríguez i l'Andrea Martínez al control central. Comencem un Catalunya Migdia Esports amb esport en directe. D'entrada, des de les dues, tenim la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, volta 20 de 28, per tant, en queden 8, ara amb Pedro Acosta al lideratge, a veure com ho viuen des de la transmissió que estem fent del Sabadell i de les motos a l'exclusiu digital.
6: Guanyar. Clar, s'ha de guanyar.
7: Al final t'hem transformat.
6: A fora no tant, jo et
8: dic. S'han fotut els vermuts i es torna optimista.
4: Aquesta és la transmissió del Sabadell amb el Carles Fiter i amb el Francesc Ripoll. Ara segur que sentirem el Damià explicant que Pedro Acosta és líder per davant de Jorge Martini i Marco Bezzecchi. Per trobar Marc Márquez avui el trobem una miqueta despenjat a la cinquena posició, a 4 segons encara del quart classificat, que és Ayogura, i encara una miqueta més lluny del podi. Per tant, avui Marc Márquez que no té bones sensacions en aquesta cursa que de moment lidera Pedro Acosta. El que sentíem era el Fiter i el Ripoll parlant de la segona dia.

0: divisió, una segona divisió, un partit del Sabadell, que està guanyant 1-0 amb gol de Gaston al minut 32 de la primera meitat, un gol que ara mateix li donaria els 3 punts a l'equip de Ferran Costa i que faria que pugés fins a llocs de play-off en aquesta segona divisió. També, en joc ara mateix a primera divisió, tenim el Getafe Màlaga amb empat a 0, pausa d'hidratació al minut 30 de la primera meitat. En hoquei patins, a Cerdanyola, ja s'ha acabat, em sembla, la final femenina del Golden Cat. És així, Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, i Catalunya, que s'ha proclamat campiona de la Golden Cat femenina i ho ha aconseguit gràcies a una gran remuntada. Portugal havia aconseguit posar-se 2-0, però els gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, aquesta última falta d'un minut per acabar el partit, han aconseguit capgirar el marcador a favor de les catalanes, i Catalunya, que s'endú aquesta final per 3-2 contra Portugal. I, curiosament, també es pren la revenja contra les portugueses, que l'any passat van guanyar també a Catalunya als penals. Per tant, Catalunya 3, Portugal 2, la selecció femenina catalana campiona d'aquesta Golden Cup.
0: Fantàstic, Marc, et deixem anar a vestidors a veure si podem sentir alguna protagonista. A Mataró també jugava la final de la Copa Catalunya de Waterpolo femení. Entre Mataró i Sabadell ja tenim campió. Oriol Rodríguez, bona tarda.
2: Bona tarda, sona el bequetero a la Joan Serra de Mataró. Això vol dir que el títol es queda a casa, això vol dir que el títol és pel Mataró, que ha estat capaç de revalidar la Copa Catalunya després d'imposar-se el Sabadell a la final per 11-9. El Sabadell ha arribat a dominar de 3 gols al segon quart, però el Mataró de Dani Ballar, que ha acabat donant la volta al marcador i acaba guanyant per 11-9 el primer títol de la temporada. És el quart títol de la Copa Catalunya que guanya el conjunt del Maresme, que ho segueix celebrant amb els seus aficionats.
0: Com he dit al Marc, Oriol, doncs a la zona de vestidors a veure si podem sortir algun protagonista en aquests 26 minuts que queden. Un cop repassat l'esport en directe i amb un ull posat a les motos i al partit del Sabadell, anem a la primera parada important de la tarda, el derbi madrileny.
3: Él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
4: Rivales otra vez, pero compañeros de guerra.
0: Ja veieu, un derbi madrileny amb bon rotllo a la banqueta si sentim les paraules de Diego Simeone i de José Mourinho. Som a principi de temporada, però comença a ser un derbi d'urgències, perquè qui s'hi deixi punts, potser els dos, potser només un, començarà a allunyar-se força del lideratge del Barça. A Madrid ja hi tenim el Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
5: Què tal, Xavi? Bona tarda.
0: Ets qui més tenim el record d'aquells 5-2 de la temporada passada on l'Atlético va escombrar el Real Madrid.
5: Sí, es va pensar el Madrid, eh? A poca gent ho recorda perquè va acabar amb una maneta del conjunt matalasser, 2 gols de Julián, un golàs de falta i la cirereta del pastís la va fer Griezmann. Va ser la primera trompada forta del Madrid de Xavi Alonso l'any passat, la primera derrota del tècnic basc a la banqueta del Madrid a la Lliga, i no sé si al principi del final, però va generar els primers dubtes a la figura del tècnic d'ara mateix del Chelsea.
0: Avui no sé si tenim algun input d'alguna possible novetat tant a l'Atlètic com a Madrid, per exemple, el que diu molta gent, Julián Álvarez està per ser titular, no hi haurà gaires sorpreses, no?
5: Mira, jo si m'hi hagués de jugar un pèsol diria que sí, és ell o Jonathan David a la davantera, jo crec que serà Julián, veurem com el rep el Metropolitano, i jo apostaria per un 11 amb Oblak a la porteria, defensa per Llorente, Pubill, Cuti i Hanko, mig del camp per Hutman, Koke, Juliano i Baena, i a la punta d'atac doncs Kang In-li, ja ho diré, i Julián Álvarez com a davanter centre. Pel que fa al Madrid, la incògnita és saber si Mourinho doncs, jugarà el partit amb 4 migcampistes o amb 3 davanters. Això volia dir que o juga Guler o juga Diomandé. Jo crec que potser podria jugar Guler i enfortir al mig del camp a José Mourinho, per tant l'11 del Madrid podria ser el format per Courtois a la porteria, defensa per Dumfries, Konaté, Hoisen i Cucurella, mig del camp per Valverde, Tchouaméni, Bellingham i Guler, 4 homes, i doble punta amb Mbappé i Vinícius.
0: Va amb tot, José Mourinho, doncs, si és un 11 així, però vaja, és que avui el partit, com diem, és important. Per cert, ho has sentit a l'inici, bon rotllo entre Simeone i Mourinho. Tu t'ho esperaves que hi hagués tanta bona sintonia entre els dos entrenadors?
5: Sí, jo crec que estem a inici de temporada, jo crec que a ningú li interessa ara crear un mal rotllo entre dos tècnics que han de ser importants en aquesta Lliga, i qui sap si es troben també a la Lliga de Campions. Jo crec que és normal, quan s'hi juguin les garrofes, ve de saber, perquè els dos són tècnics amb caràcter, sobretot Mourinho, i ahir el portuguès va definir Simeone com un company de guerres. Fa anys que doncs, s'arrosseguen per això de les banquetes del món del futbol.
0: Suposo que ja estàs o als voltants del Bernabéu, has entrat al Bernabéu. Quin ambient es preveu?
5: No, estic al Metropolitano, eh? Ja estic
0: perdó,
5: a dins del
0: Metropolitano.
5: Acabo de recollir l'acreditació, estic a punt de pujar a la tribuna de premsa i l'ambient és d'autèntica festa. És el partit gran d'aquest any al Metropolitano, a la Lliga. El derbi contra el Madrid sempre és especial i hi ha una fanzone improvisada amb menjar, amb música, amb l'himne d'Espanya, tot drap. Per tant, avui és dia gros al Metropolitano.
0: Doncs al Metropolitano, no al Bernabéu, més al Metropolitano, com que està tant als afores, la gent hi va amb temps i segur que pels cops que he pogut anar, s'hi aplega molta gent aquí en aquest estadi. Contraataco, àrbitre del partit?
5: Doncs mira, Ortiz Arias, i avui deixem que m'aturi un moment en aquest àrbitre perquè és històric el que passarà avui al Metropolitano, perquè per primera vegada un àrbitre madrileny arbitrarà un partit entre dos equips de la Comunitat de Madrid.
0: Ah.
5: Ja sabeu que l'any passat ja va passar amb el Barça espanyol, que el va arbitrar García Verdura, que és un àrbitre català. Doncs aquest any a la Lliga, en aquest cas el derbi madrileny, també l'arbitrarà un àrbitre madrileny, el senyor Ortiz Arias, auxiliat des del VAR per Trujillo Suárez.
0: Ortiz Arias i Trujillo Suárez impartiran justícia en aquest partit.
5: Correcte.
0: Que viurà des del Metropolitano el Sergi Camps, i viurem des del Tot Gira també, ja des de les 4 a la FM amb la transmissió. Gràcies, Sergi.
5: Fins ara.
0: Si ara tinc més sort. A veure si pugem al canal de l'Explosió Digital, si sentim el Damià o sentim el Ripoll parlant del futbol o de les motos. A veure.
6: Tampoc hi podem fer res.
5: No, exacte. I a mi com que no m'afecta...
6: No, i almenys el Sabadell... Sí, però ara si marxés quadri, què diries?
5: Clar, no. A veure, Urri hauria d'anar amb la selecció espanyola, per exemple, però si no el vol de la Fuente,
0: Francesc
5: millor.
0: Francesc Ripoll i Carles Fiter parlant de la notícia positiva, que és la victòria del Sabadell, que està guanyant per 1-0 a l'Oviedo i ara tindria 11 punts a la classificació, perquè no és tan positiu el que està passant a les motos a 4 voltes pel final, amb el lideratge de Pedro Acosta, amb Jorge Martín segon a un segon, amb Bezzecchi tercer, Ayogura quart i Marc Márquez, que l'hem de buscar a la cinquena posició i molt lluny de remuntar alguna posició. Qui marxarà aquesta aturada de seleccions i tornarà a parlar de futbol com una piconadora serà el Barça, líder en ple de victòries i a una sola victòria d'igualar el millor inici de la història. Van ser 8 victòries seguides la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta i amb un protagonista claríssim.
2: Té la pilota a la mínima, mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
7: Hat-trick
2: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi, mare meva, quin golejador.
0: Roger Bosà, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Haurem de fer un esforç per veure els rècords de Rafinha en aquest inici de Lliga.
8: Sí, perquè és una bestiesa el que està fent en una posició que tots hem descobert aquesta temporada. El primer, ell, són 12 gols en 7 partits a la Lliga, la Champions en va fer 2 més contra el Feyenoord, per tant, són 14 gols en total en 8 partits, 2 hat-tricks consecutius, això al Barça només ho havien aconseguit Messi i Luis Suárez. El d'ahir va ser, de totes les maneres, el que se'n diu un hat-trick perfecte, amb la dreta, amb l'esquerra i amb el cap. Això només ho havia aconseguit el mateix Luis Suárez al maig del 2015, i et diré més, supera un registre de Leo Messi, supera la seva millor arrencada a la Lliga la temporada 17-18, quan va fer 11 gols en 7 jornades. Rafinha ara en porta 12. Amb el Brasil en plena forma i en aquest estat imparable, el Barça ho ha guanyat tot i té una efectivitat que celebra Hansi Flick.
9: We know the quality of Rafinha and
10: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
9: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision from the coaches.
0: Per cert, pendent de xarxes que estem, notícia d'última hora en relació a la lesió que es va fer i Christensen, tenim comunicat?
8: Sí, es va trencar al minut 60, va haver d'abandonar el terreny de joc. Comunicat del Barça, té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. És el que sabem a hores d'ara, no especifica temps de baixa. Diuen des del club baixa les pròximes setmanes, la seva evolució en marcarà la disponibilitat, però sí que sabem que està lesionat, es va trencar i Christensen. Males notícies, una més pel central danès.
0: L'evolució en marcarà la disponibilitat. Sempre m'ha agradat aquesta frase, que ens l'hem après tot de memòria. I relacionat amb Rafinha, ja veureu per què, el Roger va viure l'espectacle de l'assemblea més de 10 hores en una assemblea de compromissaris plàcida per la junta directiva i amb alguna novetat i notícia esperada per l'aficionat culer.
8: La renovació, precisament, de Rafinha, ara en parlàvem, fins al 2030, contracte de 2 anys més, perquè tenia contracte fins al 2028, una renovació que va confirmar a Ideco en aquesta assemblea, el director esportiu, renovació imminent, també les de Marc Bernal i Xavi Aspar. Bernal fins al 2031 i Aspar fins al 2030, també 2 anys més de contracte i unes renovacions, totes tres, Rafinha, Bernal i Aspar, que són imminents. Ahir, com deies, una assemblea plàcida, tot aprovat, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs era el punt més important, per tant, llum verda al crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi i també aprovats els números, els comptes, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada i també el pressupost de l'actual.
0: Va ser d'oli per la Junta Directiva del Barça, i és que si l'equip de futbol va bé, normalment les altres coses es miren poquet, i en el cas d'ahir tot va ser provat en una junta on Joan Laporta no va tenir especial... No va ser destacat, no va haver-hi un mestre Tites com, per exemple, la temporada passada. De seguida parlem del que hi ha també a la primera divisió del futbol internacional en la jornada d'avui, però abans falten 2 minuts de 3:15. Ja sé que no serà un gran premi que recordarem, almenys pel que fa als pilots catalans, però deixeu-me veure la última volta d'aquest gran premi d'Àustria de motos.
7: Qualsevol d'ells que s'equivoqui, qualsevol d'ells que s'equivoqui una miqueta, un metre, un centímetre, i perd una posició. Marc Márquez ocupa la 5a posició, tranquil·lament, té 2 segons pel darrere Binder, és l'última volta de Marc Márquez, són 28 voltes per Marc Márquez.
11: I un segon, Damià, perquè marca el Sabadell el segon.
12: Fa el segon el Sabadell, el Faust Carçat, remata amb el cap, una centrada de corna, fa el segon el Sabadell abans del descans, gol d'Òscar Sanz, Sabadell 2, Oviedo 0.
11: Arriba la sentència, de moment sembla, perquè la cosa pinta bé, és un 2-0 i això està ara mateix molt encarrilat, Fité.
13: Perdona, que estava celebrant-ho. Golaç d'Òscar Sanz, de pilota aturada, també el Sabadell és fort, i la veritat és que ha arribat el moment ideal, just abans del descans, quan l'Oviedo intentava sobreviure aquesta primera part.
11: De seguida hi torno, 2-0, guanya el Sabadell, a punt d'acabar-se MotoGP Àustria.
7: Els dos últims revolts per Pedro Acosta per aconseguir aquesta primera victòria al Mundial de Motociclisme. Un Pedro Acosta que avui ha demostrat que és el millor. De fet, el cap de setmana hauria pogut ser-ho si no hagués caigut a la cursa sprint, i atenció al darrere amb la lluita entre Martín i Bezzecchi, però Pedro Acosta aconsegueix la primera victòria al Mundial de MotoGP pel Tiburón de Mazarrón. Victòria merescuda després de 56 curses. Avui Acosta, que li fa també un petit favor al seu company del 2027, acabant al davant de Jorge Martín, amb la 5a posició de Marc Márquez. Això traduït a la general vol dir que Martín...
0: Doncs si no volia una notícia, en tenim dues. Primera, la notícia positiva, aquest segon gol del Sabadell, que encarrila molt bé el partit. Sabadell 2, Oviedo 0. Al llindar del descans del partit, després ja no ens fa tanta gràcia veure la victòria de Pedro Acosta per davant de Jorge Martín i de Marco Bezzecchi, on hem de buscar Marc Márquez a la 5a posició, quedarà una miqueta més despenjat del liderat de Jorge Martín, però queden moltes curses encara per viure la remuntada de Marc Márquez en aquest Mundial de MotoGP. 3:15 de la tarda, ara sí, destaquem què més hi ha en el nostre univers futbol. Alfons Gorina, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: D'entrada tenim un partit de primera en joc, d'aquells que té glamour i pel que veig també gols, eh?
10: Sí, partidàs. L'apassionant Getafe Màlaga, empat a 0, qui ho havia de dir, quan queda minut i mig pel final de la primera part ara mateix. I altres partits de primera, doncs a jugar a 6:45 el Deportivo Betis, el Villarreal Llevant també a 6:45 i el València Reial Societat a partir de les 9 del vestre.
0: En futbol internacional, que això t'agrada, què en destaques?
10: Doncs després de la derrota de l'Arsenal ahir, el City busca el ple de victòries per ser líder en solitari a les 3 a casa contra el Sunderland. El Liverpool mira d'apropar-se més a la zona alta guanyant el camp del Bournemouth també a partir de les 3, i el Manchester United necessita guanyar per remuntar posicions, alerta al camp del Cué, el Fulham d'Arbeloa, a 6:45. A Itàlia, ahir empat entre els dos líders invictes, la Roma i l'Inter. Avui ho havien d'aprofitar els altres candidats. De moment, el Nàpols ja no ho ha aprofitat, empatat a 1 al camp de la Fiorentina. A partir de les 3, el Comodo Cesc Fàbregas juga al camp de la Frosa Ginone, una de les revelacions de la Sèrie A. La Juventus rep l'Atalanta a partir de les 6 i el Milan juga a San Siro contra el Lecce a 3 quarts de 9. A França, el gran clàssic, també a 3 quarts de 9. Olímpic de Marsella, Paris Saint-Germain de Luis Enrique, els dos equips molt necessitats de victòries. El Marsella pot acabar la jornada en zona de descens. I si la setmana passada s'enfrontaven en Copa, que no falti un clàssic escocès, un Old Firm, aquest cop a Lliga, ara mateix ja temps de descompte, Celtic 0, Glasgow Rangers 1.
0: I per acabar tenim un resultat molt negatiu pels interessos catalans de primera ref.
10: Derrota contundent del Nàstic per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
0: Molt bé, doncs això és el que ha passat en el, o el que està passant. També el que està passant ara és que estem a punt d'arribar al descans d'aquest Sabadell-Oviedo. Recordem, Sabadell 2, Oviedo 0. Ho vivim així des de l'exclusiu digital del Tot Gira Catalunya Ràdio.
13: Com dona la cara i que a més, el que tu deies, surts Gastón Valles, que és el pla B, perquè se t'ha lesionat Joaquini i marca gol només gairebé començar el partit. I la veritat és que el Sabadell dona la cara després del partit on la setmana passada Mallorca va tenir aquelles errades, no? Els gols realment del Mallorca són errades i regals. Avui això estava molt clar i la intensitat a darrere és no regalar res. I és el que el Sabadell està fent avui. Et costarà més o menys fer gols, perquè fora de casa, per exemple, encara no has fet cap, però el que sí està clar és que el que és innegociable és que no pots ni regalar res ni deixar de lluitar cap duel.
8: I menys a casa, i és el que està aconseguint el Sabadell. De moment tot pinta bé per aconseguir la tercera victòria consecutiva.
13: Calma, tranquil.
8: He dit que pinta bé, fica bé.
13: David, la mà quieta, David, classificacions ni històries, sisplau.
14: Però jo la puc mirar, no?
13: No.
14: Jo no dic res, però la puc mirar.
13: Mira,
8: que ataca el Sabadell, ataca Miqui Codina dins de l'àrea. Miqui, la passada al segon pal, a terra, Juan Cruz. Preparat, estava Gastón Valles. Mira, i torna el Sabadell, Joel Priego dins de l'àrea. Ha acabat posant el peu Dani Calvo, central de l'Oviedo, ara passa llarga per l'equip asturià. I es fan el davanter centre, que estava complet.
0: A punt d'arribar-se al descans d'aquest partit, aquest Sabadell 2, Oviedo 0, Sabadell amb 11 punts, entraria en zona de play-off, superaria el Girona, que ahir va guanyar per 1-2 en la seva visita i va aconseguir els 10 punts, un punt menys que el Sabadell, un Girona que va poder guanyar a Cádiz amb gols de Carles Pérez i Benat. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida hem de rematar el programa i hem d'anar a l'altre punt clau de la cita al Tot Gira aquesta tarda, que és la final catalana a la Supercopa CB.
15: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
16: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
17: A veure si s'ha entès.
16: Troba-la al Super3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
18: T'esperem al Supercampus!
19: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
20: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
19: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
21: És una fàbrica constant de desigualtat.
22: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
23: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya migdia esports. Amb Xavi Soler.
2: La penya serà a la final de la Supercopa. El Joventut és a 15 segons de disputar el primer títol de la temporada i d'endur-se'l cap a les seves vitrines. Llançarà Panther. Falla, tirat a fallar.
24: Rebot
2: pel València, tira des de camp propi. No entra de miracle i el Barça jugarà la final. El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya.
0: Dia important aquesta tarda en aquesta final de la Supercopa CB, una final catalana. Hi haurà, per tant, un títol català, s'aixecarà a Badalona, on hi serà l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
25: Hola, Xevi, com
0: estem?
25: I
0: això feia anys que no passava un títol català.
1: Doncs sí, un títol català. De fet, la penya, doncs, tu i jo aquell any, el 2008, vam viure els anys en què el Ricky, el Rudy i companyia aixecaven Copa Olep Cup. Mm. La veritat és que la penya ho ha intentat i, de fet, no fa massa anys, aquí a Badalona, a la Copa de Badalona, doncs Joel Parra va estar a una cistella de portar l'equip a la final, però la veritat és que és la Supercopa més oberta que recordo, perquè no hi ha el Madrid, perquè el Barça no està al nivell d'altres temporades i perquè els altres equips, el València o el Joventut, per exemple, estan prou bé. Per tant, avui tenim una final absolutament oberta, més la penya juga a casa, més han fitxat a l'Apro, que ja es va veure ahir, Xevi, que està a un nivell d'MVP. De fet, si la penya guanya, jo crec que l'Apro és candidat a ser MVP. I bé, doncs, a la penya, evidentment, ja, de fet, Badalona aquest matí s'ha despertat revolucionada, és a dir, no és la... o sigui, és pràcticament com la Copa, només que ara estan a la final. I Dani Miret i la plantilla són conscients que tenen una oportunitat única i demanen, doncs, que el Pavelló Olímpic de Badalona avui realment sigui l'equip de casa, el Joventut.
3: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a la CB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
1: Aquesta seria la fortalesa del Barça. La de la penya, bé, la Provito, la 27 punts, 10 assistència, Ricky Rubio, no cal ni parlar-ne, i el Barça, el fet que siguin desconeguts molts dels jugadors, fa que encara els scoutings no els acabin de detectar del tot, i això, doncs, sí que ahir vam veure Justin Robinson a molt bon nivell, Nkamoa també, doncs, va fer un bon partit, però molta irregularitat en general, i, evidentment, el Barça encara no és un equip segur, però sí que és un equip d'Eurolliga, i això neutralitzarà el possible avantatge de la penya de jugar a casa amb la Provito, la Ricky i companyia. I al final del partit, a més, parlava de la cistella abans de Joel Parra, que fa 3 anys va deixar la penya molt a prop de la final de Copa. Doncs bé, Joel Parra ara juga amb l'altra samarreta i deia això.
4: Una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot. Així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
0: A partir de les 7 d'aquesta final en farem la transmissió amb el Macià, l'Oriol Rodríguez i la Carme Lloberes. Ganes de veure els projectes del Barça i de la penya en aquest títol català que avui s'aixecarà. 6 minuts per les 3. Tinc molta feina perquè em demanen pas des de Cerdanyola i des de Mataró. Comencem parlant d'hoquei patins. Res, hem sentit com el Marc Andrés ens explicava la victòria amb remuntada de Catalunya, de la selecció, contra Portugal en aquesta final de la Golden Cup. Crec que ja és a vestidors amb protagonista. Marc, és així?
17: Sí, amb una de les protagonistes del partit d'avui, la Marina Codina. Hola, Marina, bona tarda.
24: Bona tarda.
17: Bé, protagonista també, perquè al final t'han donat el premi a la millor jugadora, no?
24: Sí, bueno, al final fa molt l'equip que tens, t'ajuden molt en tot i al final quan estàs allà l'has de tirar i mira, hem tingut sort d'aquest torneig que hem tingut una bona eficiència.
17: Què heu pensat com a equip, totes les jugadores, quan heu encaixat el 2-0? És veritat que estava molt obert i estàveu jugant bé, però clar, encaixar el 2-0 quan tu has tingut un parell de pals potser costa una mica reaccionar, però heu reaccionat.
24: Sí, la veritat que anàvem 2-0 en contra, ho veiem difícil perquè Portugal té un equip molt difícil per donar-li la contravolta, però bueno, al final ho hem pogut fer confiant com ahir fins a l'últim minut i mira, ho hem pogut donar.
17: I aquestes sensacions que et deixa una mica l'hoquei, no marques tu faltant un minut, però 20 segons després la Laura ha d'aturar una falta directa. Com heu viscut amb això, totes juntes?
24: Pues molt bé, moltes emocions. Ha sigut un partit d'emocions com el d'ahir de la semifinal. I mira, d'això va el torneig de donar el màxim i mira, si surt bé, millor.
17: I per acabar, què et diu del nivell de Catalunya en hoquei patins? Perquè les jugadores que en principi van al World Skate no hi són aquí. Llavors, què et diu del nivell que té tota Catalunya, que a seleccions com Portugal i França i Alemanya, doncs podeu guanyar sense problemes, vinguin o no les teòriques millors o no hi siguin?
24: Bueno, jo crec que això ho vaig dir una mica ahir, jo crec que totes les seleccions són difícils, a un partit pot passar qualsevol cosa i Portugal és un molt bon equip, tant com els altres, se'ns ha donat a nosaltres com a, se'ls hi podia haver donat a un altre.
17: D'acord, Maria, doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
24: Moltes gràcies.
0: Molt bé, Marc.
17: Les paraules de la Marina Codina, la millor jugadora d'aquesta final femenina que s'han dut Catalunya per 3-2.
0: Fantàstic, Marc, vés a dinar o queda't ballant el Fruit from Desire si vols amb una mica de festa aquí a Cerdanyola. Vés a dinar perquè a 4:45 des de Cerdanyola també viurem la final masculina que enfrontarà també a les seleccions de Catalunya i Portugal. Ho viurem des de Cerdanyola al Tot Gira. I també hem de marxar a Mataró perquè tenim campiona de Catalunya de waterpolo.
2: Amb la Caral Bertran, la capitana del Mataró. Caral, felicitats.
5: Moltes gràcies.
2: Primer títol de la temporada, revalideu aquesta Copa Catalunya.
5: Efectivament, primer, espero que quedi molts.
2: Com has vist aquest partit? Està complicat, el Sabadell us ha arribat a dominar de 3, però després heu anat fent la feina de la formigueta, no?
5: Sí, jo crec que hem, bueno, començat molt fortes al principi, a la segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc a poc, a la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles, i això ha marcat la diferència, jo crec.
2: Tens una mica la sensació que el Mataró i el Sabadell ja s'han reforçat, vosaltres també us haureu d'acabar jugant tota aquesta temporada?
5: Home, fa la pinta, però també es veu que altres equips que es ficaran les coses difícils, i això també és guai, no? Que no donem per sentat els partits i a poc a poc.
2: Perfecte, doncs a celebrar-ho.
5: Moltes gràcies.
2: Vinga, felicitats.
0: Merci, Oriol. Des de Mataró hem viscut aquesta victòria del Mataró contra el Sabadell a la final de la Copa Catalunya amb la Caral Bertran, que era qui escoltàvem ara mateix. Recordem que en waterpolo a la tarda tindrem també un plat fort, és que el Sabadell se la juga a la fase prèvia de la Champions masculina. Amb els comptes clars, l'equip ballassà es classificarà per la fase regular de la Champions si guanya el Polo Sport de Tbilisi, un partit a les 5 que controlarem des del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Menys de 2 minuts per les 3, tanquem programa.

0: Amb moltes coses per explicar d'entrada, també notícia d'última hora i que ens fa especial il·lusió, és el títol mundial que acaba d'aconseguir Berta Bellán, campiona del món de trial. Avui es disputava la segona jornada del trial d'Espanya. Ara no me'n recordo de la població, era Puebla de Regueras, alguna població d'aquestes una mica rimbombants. Doncs Berta Bellán ha fet els punts necessaris davant de la seva rival Sofia Rabino i torna a ser campiona del món de trial. També tenim aquesta tarda el Mundial Contrarrellotge de Ciclisme, tant la prova masculina com la femenina. De fet, ara, d'aquí un minut, a les 3, comença la femenina on hi tindrem les dues catalanes que hi participen, són la Paula Blasi i la Mireia Benito, amb poques opcions de fer medalla, això sí. Avui Zoe Backstedt, Marlen Reusser o Demi Vollering són les grans favorites per fer medalla en aquesta prova. Després començarà la masculina, una masculina marcada per l'absència de Tadej Pogacar, ja ho sabeu, va caure a la Vuelta, però amb Remco Evenepoel com a gran favorit per aconseguir aquest or en el Mundial que es disputa a Canadà, la prova contrarrellotge pels carrers de Montreal. 20 segons seran les 3. Recordem que nosaltres continuem a l'exclusiu digital amb la transmissió del Sabadell. Està guanyant 2-0 al descans a l'Oviedo, que hem viscut la victòria de Pedro Acosta al Mundial de Motos, i que l'FM hi tornem a partir de les 4 amb la transmissió del derbi Atlètic de Madrid-Madrid, que comença a 4:15. Fins ara, adeu.
1: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on...

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night and you'll never see her again.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Arnau al control i Ramon Robuster, com sempre, els guions i el que us parla. Al programa d'avui tindrem tres gravacions interessants d'aquest any. La primera és una gravació, l'última gravació del senyor John Surman. John Surman sempre ha sigut al meu programa, sempre ha estat present. Jo crec que no hi ha cap disc de John Surman que no hagi passat pel programa de l'Hora del Jazz. La sintonia que acabeu d'escoltar, que sempre obre aquest programa, és d'una gravació mítica de John Surman de 1981, la gravació de Amazing Adventures of Simon and Simon, que precisament aquest àlbum com de referència, la ECM l'ha reeditat el 2019. Si el voleu buscar, el trobareu sense cap dificultat, perquè em sembla que estava bastant exhaurit. I el tornareu a trobar, perquè doncs, de tant en tant ECM fa aquestes reedicions i aquest l'ha reeditat. És una gravació del 81 i pràcticament des de llavors a l'Hora del Jazz ens acompanya amb la sintonia el senyor John Surman. Aquest àlbum ha estat posat a la venda el 16 de febrer del 20 d'aquest any, del 2024, i va estar enregistrat als Rainbow Studios d'Oslo, aquests famosos estudis que sempre la majoria de músics de l'ECM passen per aquí, el 2022. L'àlbum s'anomena Paraules no parlades, o bueno, podeu dir paraules no parlades o no dites, no? És igual. I amb ell, amb el John Surman, en formació de quartet, hi ha el nord-americà Rob Warning amb el vibràfon. És un tema interessant, aquest so de vibràfon junt amb John Surman. El britànic Rob Luft amb la guitarra, també interessantíssim. I, com no, sempre el que l'acompanya des de fa molts anys, el noruec Thomas Stone, a la bateria. Em sembla que avui és molt densa la quantitat de música. Em sembla que tenim, no sé si 21 cançons o alguna cosa així. Per tant, haig de fer la cosa una mica àgil. Anem per la primera cançó, que és la dansa de Còdols, que, com totes les 10 que hi ha en aquest àlbum, són composicions de John Surman. Anem a escoltar aquesta introducció del disc, que és la número 1 del disc, i veureu com va aquesta història nova de John Surman, que a mi realment m'ha deixat parat, perquè, com sabeu, John Surman aquest agost passat ha fet 80 anys. I bueno, està amb una... Sembla que tingui una segona joventut, no? Perquè està tornant a fer aquestes històries que sempre ens tenia acostumats, de la investigació, de voler trobar nous camins i de no repetir, que és una cosa molt complicada i molt difícil per un músic, i per tots els músics, i sobretot pels músics de jazz. La dansa del Còdols, en aquest moment, i podeu tindre ja un primer tast d'aquest àlbum.

quartet brutal de John Surman, amb aquest àlbum de paraules sense dir o paraules no parlades, que l'ECM ha editat aquest febrer passat. Anem per la segona, és la que porta el nom de l'àlbum. Com us he dit, totes les 10 composicions són composicions de John Surman, i aquí és una peça commovedora, una cançó molt commovedora, molt suau, que gira amb unes emotives melodies que el saxo baríton de John Surman fa sobre la música suau del grup. El grup es va movent dintre d'aquest espai que va creant John Surman amb el saxo, fent-li de coixí, fent-li aquesta base increïble, i que és especialment suggerent, no? Perquè aquests tocs del vibràfon, també de la guitarra, que és una manera diferent d'enfocament d'aquest quartet, doncs fan que això brilli d'una manera extraordinària. Les paraules sense dir de John Surman.

fem un salt a la peça número 4 d'aquest àlbum, que és La flor en espic. És una balada preciosa, amb una introducció del guitarrista, amb una reverberació que fa que aquesta guitarra doni la sensació que està cantant, no? I el saxo de Surman, altra vegada, com l'anterior, explicant el tema i fent que els músics tinguin una cohesió i una estabilitat extraordinària. No tinc massa informació sobre com va anar tota la gravació ni com van anar els ensajos ni res, però crec que hi ha bastanta improvisació, sobretot per part de Surman, però els músics el segueixen d'una manera increïble. Flor en aspic.

com us he dit al començament, aquest agost John Surman ha complert 80 anys. La història de John Surman és realment fantàstica. No ha deixat mai de treure noves gravacions. Les hem estat seguint sempre, com us he dit. Jo sóc un fan total de John Surman. Sempre m'ha impressionat la manera que enfoca els temes i la manera que toca els instruments, perquè John Surman toca el baríton, el soprà i també el baix clarinet, que aquí hi ha alguna peça de les que escoltarem que hi és. Però el que també impressiona és que aquesta joventut que demostra amb aquests temes, que ho estem notant, composicions noves, 10 composicions noves, que s'aparten bastant de les anteriors. Sempre hi ha l'estil de John Surman, indiscutiblement. Però la introducció d'aquests instruments, com la guitarra i el vibràfon, doncs creen un ambient diferent i un so diferent. Amb aquesta que escoltarem ara, que és al voltant de les vores, sona també aquest coixí de fons, que en aquesta ocasió com a misteriós, una mica com sons misteriosos, molt descriptius però misteriosos, i un discurs de Surman ple de melodies i de, bueno, impressionant com sempre, al voltant de les vores. Escoltem-ho.

I passem a la número 7. Aquesta composició de Schumann torna amb aquests orígens que moltes vegades ens ha portat en moltes de les gravacions i actuacions en directe, com no, d'aquesta música més popular, aquesta música més una cançó popular, una peça més assequible, possiblement, però sempre amb aquesta història del Schumann, d'aquest lirisme i aquesta història d'ell. És com una espècie de vals, sembla que es pugui ballar, hi ha una introducció fantàstica del Rob Warren amb el vibràfon i després el guitarra Rob Luft, també fa de les seves, acabant-ho tot, Schumann aquí amb el clarinet baix, que tindreu aquesta mostra del so d'aquest clarinet fantàstic de Schumann. Bueno, una peça popular, quasi, no? Però s'anomena Onik Theiliak, Schumann amb el clarinet baix.

I de la número 7 de l'àlbum faig un salt a l'última composició i que serà l'última d'aquesta mostra d'aquest àlbum fantàstic de John Surman. S'anomena Hapboard. És com una... És una melodia alegre que la recordareu. Jo crec que si això hagués sigut un concert en directe és una manera molt maca d'acabar un concert, perquè la gent se'n recorda d'aquestes melodies més agradables. I al començament hi ha un duet fantàstic entre el clarinet baix, altra vegada, i el seu bateria de sempre, el Thomas Stone. D'aquesta manera deixarem aquest àlbum que hem repassat amb 6 composicions de les 10 que porta. Us recordo, John Surman amb saxos, barítons, soprà i baix clarinet, Rob Guarnin amb el vibràfon, el Rod Luft a la guitarra i Thomas Stone a la bateria, una gravació de l'ACM d'aquest febrer del 2024. Totalment recomanat, totalment, bueno, jo crec que és imprescindible. Són un recull de totes aquestes experiències d'aquest home, que John Surman, que, com us deia, ja passa dels 80 anys, perquè els va fer aquest agost passat, i que està amb aquesta guerra total i a peu de guerra, que diuen, no?, tocant d'aquesta manera fantàstica. Anem a escoltar aquesta peça per acabar, del Hapboard.

I del febrer de l'FM, d'aquesta gravació de John Sulman, passem al 5 de juliol d'aquest any, també, del 24, amb una altra novetat d'FM, que és la Norma Winston, Kid Dovness, amb un títol que s'anomena en català Avançada dels somnis. És un altre àlbum molt especial, com molts d'FM, per diversos motius. En primer lloc, perquè Kid Dovness és un acompanyant amb el piano fantàstic de la veu de Norma Winston, i perquè Norma Winston no només és una extraordinària cantant, també per la seva edat manté una veu increïble, cada vegada amb uns aguts més fins i també amb unes notes baixes extraordinàries, però sinó que, a més, aquí el que han fet ha sigut que fa diverses composicions de Kid Dovness i diverses composicions que anirem comentant d'altres autors conegudíssims, i ella hi ha posat els seus poemes i la seva lletra. És complicada la lletra de Norma Winston. Són poemes que sempre fan relació a coses una mica esotèriques, no esotèriques, sinó una mica molt dels sentiments, i bueno, no és fàcil Norma Winston amb els seus poemes, però la manera que ho explica cantant és sensacional. No vull donar masses explicacions amb aquest àlbum, perquè jo crec que és molt interessant el que anirem a sentir i no em vull fer pesat. Anem per d'aquestes 10 composicions també que hi ha en aquest àlbum, n'he triat 5. Són 5 que van seguides, des de la 2 fins a la 6. Bueno, és perquè m'han agradat aquestes, simplement, eh? Totes són fantàstiques. Comencem per la primera, que és una del seu exmarit, el John Taylor, el gran pianista, que ja sabeu que ens va deixar fa un temps, que es diu Vole el vent. La música és de John Taylor i, com totes les demés, les paraules, els escrits, els poemes i la veu de Norma Winston.

Seguim amb aquest àlbum de Norma Winston i el senyor Kit Dovness amb el piano. Ja veieu que la unió és increïble dels dos músics. Amb una composició, seguim amb una composició que s'anomena Jesús Maria, que és un estàndard clàssic ja del jazz modern, de composició de la senyora Carla Bley, que també, com sabeu, ja ens va deixar fa poc. Aquesta composició l'havia interpretat Carla Bley amb el Gary Burton, i que també estava, també tot això estava, bueno, que estava amb ella, no? Estava associada amb, com a musicalment amb Carla Bley. Jo crec que aquesta composició, la de Carla Bley, és poder una de les millors musicalment d'aquest àlbum, i com sempre l'espiritualitat de Norma Winston amb les paraules doncs fa que prengui cost. Es veu que hi ha una anècdota sobre aquest tema, que és que la Carla Bley també va fer una lletra per aquesta cançó, però la Norma Winston no ho sabia i va fer la seva història, com amb totes les altres cançons d'aquest àlbum. Anem a escoltar Jesús Maria.

I seguim amb la número 4 d'aquest àlbum, que també és una composició d'un gran músic com és Ralph Turner. Aquesta composició, que s'anomena Sota el cel del vespre, va ser una composició que la va treure Ralph Turner el 79, amb un àlbum mític també de ECM, que és el Hold Fritz, New Fritz, que coneixeu, que és un dels més... Bueno, és un àlbum d'aquests mítics de Ralph Turner. Aquí la Norma Winston, altra vegada, bueno, la seva lletra, la seva veu i el piano fantàstic de Kit Noves. He triat aquestes expressament, perquè són peces que la majoria de gent coneixem, del jazz. Aquesta composició de Ralph Turner és coneguda, però clar, aquí guanya vida, no? Això canvia molt, és diferent, hi ha la veu, i és tot diferent, no? I així podem tindre un record diferent de cada una d'aquestes composicions. N'hi ha quatre que són del Kip Domnes. N'hem sentit una al començament, no hem sentit una al començament, la primera és de John Taylor, però sí que n'escoltarem una, l'última que posarem serà d'ell. Les altres quedaran a l'aire, però si voleu comprar aquest fantàstic àlbum de la Norma Winston i el Kit Domnes, i les podreu sentir. És un també molt gran compositor, Kit Domnes, amb moltes de les seves facetes com a músic, ha tocat amb moltíssima gent, com per exemple l'Andreu Cilili, el Bill Frisell, o la saxofonista argentina Camila Nevia, i està dintre d'aquest ambient de l'ECM amb diversos àlbums dels últims anys, està acompanyant a músics interessants de l'ECM. Anem a sentir aquesta peça Sota un cel del vespre.

Anem per la composició número 5 de l'ordre del CD. És una composició del músic de folk, un músic de folk molt famós que es diu Adrián Orrunque, que és un violinista conegut del trio de folk Lau. Aquesta va ser una col·laboració que va fer precisament quan va portar aquesta composició, la va tocar amb duo, precisament amb el pianista que estem escoltant, amb el senyor Kit Dovnes. Aquest músic de folk és un músic conegut, com us he dit, de Lau, i aquesta versió que sentirem doncs torna a passar el que moltes de les altres que hem sentit, no? Que la veu i la lletra de Winston transforma aquesta peça en una cançó molt maca, no? En una cançó molt maca que poder... Jo no conec l'original del senyor Rouke, no la conec, la veritat és que no sé com sona junt amb Dovnes, però sí que, bueno, aquí sembla que sigui algo diferent, no? Les paraules sempre aquestes ambigües que fa servir amb els seus poemes Norma Winston, doncs porten que això faci aquests girs, no? La composició s'anomena Fora del mar dansant. Aquí la teniu.

I de les 10 cançons que té aquest àlbum, escoltarem l'última d'aquesta selecció que he fet. N'escoltarem 5 en total. Aquesta última és, precisament, el que us deia abans, una composició de Guy Dofnes, és l'Estepa, i aquí, amb aquesta, és en la que hi ha una frase dels poemes que, dels pocs que diu aquí amb aquesta cançó, perquè hi ha poca veu de la Norma, hi ha poc cant de la Norma Winston i pocs poemes, sempre evocadors, sempre amb el mateix aire, però hi ha la frase que porta el nom de l'àlbum, que és això de Avançada dels somnis. D'aquesta manera deixarem aquest àlbum, que també us recomano totalment. No és un ECM del que va sortir aquest juliol del 2024, Norma Winston, Guy Dofnes, Avançada dels somnis. Anem a escoltar l'Estepa de Guy Dofnes per deixar-ho tancat.

Deixem Norma Winston i anem amb una altra novetat, aquesta vegada molt, de fa molt pocs dies, del 4 d'octubre del 24, també un ECM, i en aquesta ocasió és un ECM impressionant, és una gravació impressionant del senyor Thor Gustafsson amb el seu trio. El nom que porta és C5, que és veient, i que aquí torna amb l'últim trio que vam escoltar, em sembla que era del 22, l'última gravació és del 22, sí, l'anterior aquesta és del 22, i amb ell hi ha el Steiner Rankes, el contrabaix, i el Harle Vespentat a la bateria, que és el originari dels primers àlbums que va gravar. Thor Gustafsson ha tingut, fins a aquest últim que presentarem avui, 10 gravacions a ECM, la majoria amb trio, una amb quartet, i algunes que es pot considerar com a trio, però amb músics diferents del trio normal. Amb el pas d'aquests anys, que va ser la primera gravació del 2003, amb el pas d'aquests anys hi ha hagut uns petits canvis amb la formació del trio, perquè el contrabaixista anterior es va deixar, malauradament, i ha tingut diversos canvis. Últimament, els dos últims, ha agafat altra vegada el Jarle Vespentant i torna a estar amb aquesta formació. És un àlbum memorable, és un àlbum increïble, preciós. Jo sóc un fan total de Thor Gustafsson i jo crec que quasi tots, si no tots, quasi tots aquests àlbums han passat per l'hora del jazz. La intenció que portava, el que passa que sempre els càlculs m'enganyen, és d'intentar posar tot l'àlbum sencer. Clar, són 10 composicions, 6 composicions són noves de Thor Gustafsson, n'hi ha dues peces de Johann Sebastian Bach, dues cantates, hi ha una coral del segle XIX, anglesa, i algun tradicional. Això forma aquest àlbum. Està posat en un ordre increïble, en un ordre que si teniu el plaer de poder comprar aquest àlbum i escoltar-lo tot seguit, veureu que està molt meditat aquest ordre. Jo seguiré aquest ordre, indiscutiblement, perquè jo trobo que no és fàcil fer aquests... O sigui, els àlbums de música en general, però els de jazz possiblement molt més, i quan és una cosa així amb trio, és bastant interessant, aquest ordre que el músic crea, perquè així va entrant, va fent canvis, va deixant la gent amb una mica més de sorpresa, amb menys, més dolç, menys dolç. Tot això és el que va passant amb aquest àlbum. És un àlbum d'aquests, com molts, amb aquesta música que té una característica introspectiva, o sigui, una característica que determina la música de Thor Gustafsson, i ell diu, a molts escrits relacionats amb aquest àlbum, i si podeu entrar a la seva web ho podreu llegir, que és una mica aquest repàs de tots aquests anys i que es va fent gran. Ell es va fent gran i la seva música es va fent gran. I la seva música evoluciona cap a... I és veritat, això que diu és veritat total. Cap a molt més simple, molt més senzilla, però amb molt més cos, molta més xitxa, per dir-ho clarament, no? I aquest àlbum és aquesta història, és aquesta definició que ell li dona, i la trobo perfecta per el que sentirem a continuació. Per poder avançar més i per poder donar la màxima música d'aquest àlbum fins al final del programa, farem uns salts de dues en dues cançons. Les dues primeres són Jesús, que és una tradicional amb un arranjament del Thor Gustafsson, és aquesta tradicional que parlàvem, em sembla que n'hi ha dues de tradicionals, sí. I després l'Església Vella, que és la primera composició de l'àlbum de Thor Gustafsson. Anem a escoltar aquesta meravella amb aquest concepte de dues en dues cançons. Anem per la 1 i la 2.

Us he dit que faríem salts de dos en dos, però no ho complirem ja al començament. Ara ve veient una composició de Thor Gustafsson i, com sempre, el treball dels dos acompanyants, tant de les Technic Rankings amb el Rankness amb el contrabaix com el Harley Vespentat amb la bateria, és fantàstic. Aquest bateria el coneix perfectament, hi ha uns solos de plats i uns petits solos, perquè sempre està molt contingut tot. Els músics estan amb una contenció i amb una tensió que la marca el gran piano del Thor Gustafsson, i bueno, com que fa, que té aquesta tècnica tan impressionant amb el seu piano, hi ha una atmosfera reflexiva, no?, que reflexa amb ells, i ells no hi ha cap moment d'aquests que saltin, no? Després us comento perquè només vull posar una, perquè, bueno, ho comento ara, perquè les següents són les dues composicions de Johann Sebastian Bach i les vull posar juntes, i així avançarem. Anem amb el Veient.

I ara sí, ara en posarem dues. Són aquestes dues cantates de Johann Sebastian Bach. La primera s'anomena Christlark a totes banden i la segona és Auf Minimen Lieber Gut. És fantàstic com les impressions clàssiques de Tov Gustafsson amb el món clàssic i com introdueix aquestes peces en aquest moment de l'àlbum i com sona aquestes peces de Bach amb les mans d'ell, no? Determina el seu amor per la música clàssica o per aquesta música clàssica, no sé ben bé, però jo crec que aporta al disc un valor important, no?

Seguim ara amb dues composicions de Thor Gustafsson. La primera s'anomena Cerc Ampliat. És una cançó preciosa, una composició fantàstica d'ell. Jo crec que és una de les més maques d'aquest àlbum. Sense fer massa, sense distingir la massa del reste, perquè tot és increïble d'aquest àlbum. Hi ha uns trossos dels pinzells del bateria i un solo de baix també que va perfecte amb la peça. S'anomena Cercle Ampliat. I la segona és un piano interludi que li posa el nom de Meditació i que fa un petit canvi cap a una altra història.

bé, en quedaran dues per poder posar. Posarem, he triat, de les tres que em falten, he triat una que és fantàstica, que és un tema arranjat per Torre Curtasson, de Lovell Mason, que és la composició més a prop, Déu meu, a tu. L'escoltem i tancarem el programa amb un petit comentari d'aquest àlbum.

0: Tanquem el programa amb aquesta coral fantàstica inglesa del segle XIX amb el Thor Gustavsen Trio. L'àlbum Sain de l'ECM del 4 d'octubre del 24 ha estat l'Arnau amb el control i, com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Són les 12.

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacionala Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Avui hem començat sentint una part més de les variacions Goldberg. No hi ha dubte que el virtuosisme de Johann Sebastian Bach amb el teclat està fora de dubte. Va adquirir formació en llengües, aprenent llatí, grec, francès i italià en el gimnàsium de la localitat. El 1700, als 14 anys, va rebre una beca per anar a estudiar a Lüneburg, prop de Hamburg. El 1703, un cop acabats els estudis, se l'invita a oferir un concert a Arnstadt, a més d'acceptar el lloc d'organista a la mateixa ciutat. Al mateix temps començava la seva composició de preludis per a orgue, sense de moment haver assolit del tot la seva destresa contrapuntística, és a dir, l'ensemble de diferents melodies. A continuació sentirem la famosa tocata i fuga en re menor per a orgue.

En el seu lloc de treball, Bach va tenir alguns problemes amb el cor que dirigia, ja que es veu que era massa exigent. A part d'això, va tenir també problemes laborals, ja que va demanar permís per absentar-se durant 4 setmanes i ho va fer durant 4 mesos. A l'hivern de 1705, per visitar a un amic i assistir als seus concerts. El 1706 es trasllada a Mulhausen, al nord d'Alemanya, per ocupar un puesto d'organista a l'església de Sant Blas. Millor pagat que la feina anterior. Als 4 mesos d'haver arribat al nou lloc, es casa el 17 d'octubre de 1707 amb Maria Bàrbara Bach, una cosina seva de segon grau, amb la que va tenir 7 fills. Després d'un any, el 1708, li arriba una oferta de treball des de la cort ducal de Weimar. Allà té la possibilitat de treballar amb un número important de músics ben pagats. En aquesta època comença l'època de la composició d'obres de teclat i orquestrals. A continuació sentirem 2 cantates per baix. Seran la número 5 i la número 7. I en tercer lloc, la cantata número 1 per soprano i oboè.

Amb aquestes últimes obres es va consolidar com a músic en l'ambient de casa i va començar a tenir rellevància en contactes externs. Gràcies a la seva posició privilegiada, havia pogut estudiar i transcriure les obres d'Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli i Giuseppe Torelli, entre d'altres italians. Amb això, Bach va aprendre obertures dramàtiques i els esquemes i ritmes harmònics que contenien, traslladant aquestes descobertes a les seves pròpies composicions. Aquestes obres varen ser interpretades pel grup musical del duc Guillermo, el seu mentor. En aquesta labor va ser important la transcripció de concerts per a corda i vent de Vivaldi al clavecí i orga que encara són executades en l'actualitat. Va continuar composant i tocant pel duc i també composant preludis i fugues, posteriorment recopilades en la seva obra El clave bien temperado

impressa per primera vegada el 1801. També va començar el seu treball el petit llibre per a orgue. El 1713 li ofereixen un lloc de treball a Halle. El 1714 Bach fou ascendit a Concertmeister, un honor que implicava fer cada mes una cantata per a l'església del Palau. I així, les primeres cantates foren la número 182 pel diumenge de Rams, la 12 pel diumenge de Júbilo i la BWV-172 per a Pentecostés. Escoltarem la cantata 182, Himmelskönig sei willkommen. Bienvenido el rey del cielo, bendiciones de fuerte amor. I amb això, benvolguts oïdors d'aquest programa, donarem per acabat el mateix. Ha estat un petit recorregut per la vida i obra musical de Johann Sebastian Bach. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

Hi ha moments que són per només tu i jo. Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguer.